0: qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

romans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho

0: brutal, brutal. Que tia, brutal, en serio, ja ho tenim.
1: Ja, ja està, ja hem acabat.
0: La cançó la tenim, però si vols fer-te unes barres o algo guapes, tira-li.
1: Jo, per mi, sí.
0: La sou s'ha d'anar al rec.
1: Estava fotuda fa una setmana, però ara ja està tot ho veïm. Rave.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 9 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos, però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. I pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora en concret per la xarxa viària. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
3: Doncs comencem la jornada d'avui divendres recordant que encara doncs, queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en un dos sentits de la marxa per inundació i des d'ahir està allà la BB5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda tenim 2 accidents i una avaria actius. El primer ha estat a la C25 ahir al vespre a Rajadell en direcció Lleida on està allà un carril de circulació. El segon accident ha estat durant aquest matí a primera hora fa tot just una estona a la AP7 a Sant Feliu de Buixalleu en sentit nord que deixa els vehicles al voral. I per últim, doncs recordem aquest vehicle avariat que obliga a tallar un carril de circulació i que provoca 3 quilòmetres d'aturades a la B10 a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, deixem enrere la pluja, però ens ha vingut de cop la fresca. Déu-n'hi-do com ha baixat la temperatura i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor. Tenim alguns valors propers als 0 graus. A hores d'ara, les valls pirinenques. També està bufant el vent, amb moltes ganes, sobretot a l'Alt Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. Fa que hi hagi sensació de més fredor, amb alguns núvols enganxats a la costa, també alguna boira que hi ha cap al Prepirineu o l'interior gironí. També s'han acabat les nevadetes de l'Alt Pirineu. De fet, aquesta tarda el temps serà ben assolellat, amb 4 núvols prims, cap ruixat, menys vent i un ambient agradable. De fet, és el que també tindrem al llarg del cap de setmana. Matins frescos, tardes molt confortables i absència de pluges. Si de cas alguns núvols més, el diumenge. Estem pendents a la xarxa.

0: Sánchez han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser també desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
1: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
0: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat

0: manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
1: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
2: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, María del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
3: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro. El suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
4: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No se enteraste de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. ¡Es genial!
2: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol, insistim, de la lluita per l'accés a l'habitatge. Ens n'informa la Carina Bellbé.
5: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
2: Des d'aquest dijous ja està en vigor precisament el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor del mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I, si hi ha impagament, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta del Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
6: Molts dels inquilins que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència.

0: si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
1: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi també les mobilitzacions que s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
2: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
1: I quan ja és 7:15 del matí, afegim que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que l'apugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
3: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: La situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament, els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros a la comarca. A Granollers, insistim, un dels punts més crítics és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Aquests aiguats que han tornat a colpejar i amb força la pagesia, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, un dels sectors més afectats pels temporals dels darrers dies. Finques inundades, cultius malmesos i camins agrícoles destrossats se sumen als danys que el camp ja arrossegava per la sequera. Tot plegat amenaça una campanya de l'oliva que serà més curta que la d'altres anys. És una informació de Canal T.
4: La producció d'oli d'oliva al Baix Ebre i al Montsià podria caure fins a un 60% respecte d'una campanya normal, segons les previsions de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una davallada que ja venia condicionada per la sequera i que els aiguats dels darrers dies l'han agreujat. Els aiguats han provocat danys en finques, camins i terrenys agrícoles, especialment en zones on l'aigua dels barranquets ha baixat amb força.
5: Els barranquets sempre han estat tota la vida baixat aigua, però el que hem de tindre molt clar és com fem les infraestructures que envolten el món rural, inclús el món urbà, no? Podem fer una carretera i canviar el curs totalment d'una aigua que ens pensem que no és molt, però acaba agafant l'aigua de 1.000 o 2.000 hectàrees de muntanya, que quan cauen 200 litres de cop acaben sent verdaders barrancs i li canviem tot el curs, podem inundar un poble o fer qualsevol cosa. S'haurien de repensar molt, no repensar, sinó quan se fa una infraestructura, a vegades també comptant la gent de territori perquè et pugui donar una informació certa i real de lo que passa per allí.
4: A més, Unió de Pagesos reclama que se tornen a obrir els expedients dels danys de l'any passat que no se van arribar a resoldre.
1: I en aquest context, el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema S-Alert ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. És un dels punts d'una moció d'Esquerra Republicana que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això, la diputada republicana Laia Cañigueral ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
6: Forestal per fer prevenció d'incendis, qüestions, hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil, tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho i ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
1: I l'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de dues setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a tres persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen, això sí, les obres de millora de l'espai. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Ester Minguell.
7: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
8: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
9: S'atansen el recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
7: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: Obrir-se camí al mercat laboral no és fàcil, i menys quan es parteix d'una situació de vulnerabilitat. Per trencar barreres, Manresa acull la segona edició de l'Speed Dating Laboral, una fira per apropar persones en situacions complicades a empreses del territori.
10: Les persones en situació de vulnerabilitat sovint es troben amb barreres importants a l'hora de buscar feina. A Manresa, però, aquest dijous han tingut una oportunitat especial. Com l'Anna Maria, unes 200 persones han participat en la segona edició d'aquesta fira organitzada per la Fundació La Caixa i entitats socials de la Catalunya Central.
11: Vinc aquí perquè hi ha aquesta oportunitat, hi ha moltes empreses i entregaré currículums, espero tenir sort.
10: Una iniciativa que té l'objectiu de posar en contacte empreses de la zona i persones vulnerables que busquen feina.
12: Tu vas donar un currículum a una empresa i no te l'agafen. En canvi, aquí, amb aquestes entrevistes tan petites, de pocs minuts, ells ja veuen la persona, l'actitud que té.
13: Es tenen ocasió el mateix dia de poder parlar amb els directius o representants de les diferents empreses i ho tenen molt més fàcil per trobar una feina de manera ràpida.
10: En l'edició de l'any passat, segons l'organització, una de cada tres persones van aconseguir feina. Enguany s'han ampliat les possibles oportunitats amb la participació d'una vintena d'empreses.

0: Aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
1: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. Us ho dèiem en titulars, la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Barça en rep el Žalgiris Kaunas a partir de 9:15 en la quarta jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Els blaugranes buscaran sumar el tercer triomf a la competició europea i començar amb bon peu els 4 partits que disputaran al Palau en 8 dies. A banda de l'equip lituà, també hi passaran el València, el Maccabi i l'Olympiacos. Els de Sekulic confien en el factor pista per superar un dels rivals més exigents del continent. A la Champions femenina de waterpolo, 3 equips catalans busquen des d'avui el bitllet per a la fase preliminar. El Sabadell, el Terrassa i el Catalunya volen unir-se al Sant Andreu i al Mataró, ja classificats. Ens repassa el camí de l'equip sabadellenc el Toni Arisa, de TV Sabadell.
2: Després de quedar-se fora de la final del play-off i acabar terceres a la divisió d'honor, el femení del Club Natació Sabadell es veu obligat a disputar la fase prèvia de la Champions. Malgrat aquest peatge poc habitual, les sabadellenques parteixen com a grans favorites per acabar al capdavant del grup D i conèixer el seu futur en el sorteig d'aquest dilluns. El calendari de partits arrenca a les 7 de la tarda amb el duel davant el Dong neerlandès. La segona jornada es jugarà dissabte a les 12 del migdia contra el Lille francès. Diumenge, a 1:15, arribarà la gran cita amb el derbi davant del Club Natació Terrassa. Aquesta fase prèvia serà la posada en escena davant l'afició d'una plantilla profundament remodelada. Amb Enric Arnella agafant el relleu de David Palma a la banqueta, el club ha incorporat figures com Martina Tarré, Nona Pérez, Paula Campos, Martie Keuning, Ryan Neuschul o Jordan Raney. Tot i haver perdut la final de la Copa Catalunya a Mataró en els darrers segons, el Sabadell es presenta com un dels grans favorits de la temporada.
0: El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord, on hi hauran 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Fauna Live de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmax, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Emmy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la fi...
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem a Notícies en xarxa explicant-vos que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres, divendres 9 d'octubre. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament, l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el

0: tràiler Fauna Life, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Avui estem pendents de l'operació sortida d'aquesta tarda de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Pel que fa, però, a la circulació d'aquest matí, segons el RAC, encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. I des d'ahir es talla també la BP 5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. D'altra banda, tenim dos accidents i una avaria. El primer accident ha estat a la C25 a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril. El segon s'ha produït a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per últim, un vehicle avariat obliga a tallar un carril i deixa 3 quilòmetres de lentitud a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat, en sentit nord. I pel que fa al temps, deixem enrere la pluja i arriba de cop la fresca. Durant les immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor i fins i tot s'han assolit valors de 0 graus a les valls pirinenques. El vent bufa amb força a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre i això enforteix encara més la sensació de fred. Hi haurà alguns núvols enganxats a la costa i s'han acabat les nevadetes, de l'Alt Pirineu. Aquesta tarda el temps serà assolellat i agradable. El cap de setmana ens portarà matins frescos i tardes confortables. Per ara, hem de parlar d'absència de pluges.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: I quan passen 5 minuts de 8:15, tanquem el sumari, tanquem portada i entrem de ple en matèria explicant-vos que els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquina 1 de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
2: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
0: I l'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat també en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
3: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat, política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força també en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
5: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro. El suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
6: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. Dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial.
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
7: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els enquestats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels enquestats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels enquestats.
0: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals, per tant, del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xerier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
8: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el seu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
0: Pirineu Viu, el sindicat de llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi les mobilitzacions que també s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
9: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
0: A Castelldefels continua el malestar de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que torna a reclamar solucions habitacionals per a tres famílies del municipi que estan pendents de desnonament. La plataforma denuncia que les famílies no disposen d'una alternativa d'habitatge estable i critica la resposta de l'Ajuntament. Segons l'entitat, l'opció que se'ls ofereix és un allotjament d'emergència en una habitació d'hotel durant pocs dies, una solució que considera insuficient. El col·lectiu reclama més inversió en habitatge públic i que el consistori traslladi als jutjats la situació de vulnerabilitat de les famílies abans dels llançaments. Escoltem els militants de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Josep Antoni Jiménez i Esther Casadellà.
10: És una situació pràcticament quotidiana. El problema no és que la gent estigui crispada, la crispació és de sempre.
11: Està abocat al turisme, només es dona prioritat al turisme.
0: I afegim, d'altra banda, que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
12: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
0: Quan són 7:45, us expliquem que la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és precisament una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros en aquesta comarca. És a Granollers, un dels punts més crítics d'aquests aiguats, on també hi ha un punt crític, que és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. El gran recapte del Banc dels Aliments es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
13: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
14: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
15: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades, doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
13: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
0: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de dues setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a tres persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen les obres de millora de l'espai. I ahir es va fer la primera de les 7 jornades de vaga parcial d'abusos convocades pels treballadors de TMB aquest mes d'octubre, que reclamen millores en els calendaris laborals i la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades van provocar llargues esperes i cues a les parades de fins a 40 minuts. Segons fonts sindicals, el seguiment va ser del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%. Els serveis mínims establerts per totes les aturades d'aquest mes són del 40% en hores punta i del 20% la resta del dia. Les properes jornades de vaga seran dimecres i dijous de la setmana vinent. Un veí de Belianes, de 67 anys, ha mort aquest dijous al matí en un accident de trànsit a la carretera que uneix aquesta població de l'Urgell amb Bellpuig. Per causes que s'investiguen, el vehicle que conduïa la víctima va xocar frontalment amb un camió. El conductor del cotxe va quedar atrapat a l'interior del vehicle. Els serveis mèdics van intentar reanimar-lo, però no li van poder salvar la vida. El conductor del camió va resultar il·lès. L'accident va obligar a tallar la carretera durant dues hores en tots dos sentits de la marxa.

0: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
1: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Club Natació Terrassa afronta des d'avui 3 partits en 3 dies per aconseguir una de les dues places que donen accés a la fase de grups de l'Eurocup. Els de Sergi Mora, ferms a la Lliga, on han sumat 5 victòries en 5 jornades, afronten ara un grup exigent a Europa. En té més detalls Marc Casulleres, de Canal Terrassa.
2: Els agarencs estan enquadrats en un grup complicat, amb dos equips balcànics i un hongarès. A priori, el favorit és el Mana, de Budapest, que l'any passat va arribar a semifinals de l'Eurocup. El primer orgullo croat també està cridat a ocupar una de les dues primeres places que donen accés a la següent ronda. I, finalment, el Podgorica farà valer la seva condició d'anfitrió.
3: Qualsevol equip en aquest nivell juga bé. No hi ha ningú partit fàcil. Sí que ens agradaria, òbviament, doncs començar molt bé, intentar guanyar els dos primers partits, cosa que ens donaria de classificació, és el nostre objectiu principal.
4: Fins que no arribem allà, fins que no veiem els partits a l'estat de forma, és complicat dir qui són els més forts. Jo crec que els tres són forts, hem d'anar partit a partit.
2: A diferència de l'any passat, el Terrassa arriba a aquesta fase prèvia amb l'important rodatge de 5 jornades de lligues disputades i l'empenta moral d'haver-les guanyat totes 5. En aquestes fases curtes però intenses, la condició física és un factor clau. Sergi Mora comptarà amb tots els efectius.
0: Aquest cap de setmana es disputarà la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La cita serà al pavelló de Can Vedell de Bigues i Riells. Demà es disputaran les semifinals entre el conjunt anfitrió i el Palau i, per altra banda, entre el Voltregà i el Cerdanyola. Els vencedors s'enfrontaran a la final que jugarà diumenge al migdia i que es podrà seguir per la xarxa Més. L'entrenador del Voltregà, Xevi Cabanes, explica com hi arriben.
5: Ens fa il·lusió, sí que un dels primers objectius doncs, era intentar competir bé, el tenim, doncs ara un altre mini objectiu doncs, és guanyar la semifinal, no? Anem partit a partit i a partir d'aquí doncs, gaudirem d'un partit més competitiu i que el disfrutarem molt.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat la medalla d'or al mèrit esportiu a Rafael Niubó. El dirigent esportiu ha estat premiat pel seu compromís en la promoció de l'esport popular i de base. Niubó va començar la seva trajectòria fundant l'Escola d'Iniciació Esportiva i la Unió Barcelonina d'Activitats Esportives. Entre el 2004 i el 2006 també va ser secretari general de l'esport i va ser un dels impulsors de les seleccions esportives catalanes.

0: Festival de Sitges ja està en marxa, en una edició rècord. Hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles, com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Amy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis. La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes. Ens ho apropa el David Navarro.
1: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana, tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
2: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tant dedicats a les arts d'arrel com no. Portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
1: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es farà minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres, 9 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. El govern espanyol accelera per apujar el salari mínim interprofessional per a l'any 2027 abans que se celebrin les eleccions del 29 de novembre. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha encomanat al grup d'experts en la matèria que faci una proposta conforme a la inflació, que és de gairebé el 5%. Analitzarem quines implicacions pot tenir aquesta possible pujada amb Josep Ginesta, secretari general de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat de la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I doble titular esportiu, la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món judo, del món de judo, en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I de la cultura us expliquem que avui arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles, com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson, i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara però volem saber com se circula a aquesta hora a la xarxa viària. Són les 8 i gairebé 5 minuts, és hora punta, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia Del Amo perquè ens ho expliqui. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs hores d'ara tenim un gran volum de trànsit a l'àrea metropolitana, les dues rodes van molt carregades i si fem una ullada, per exemple, als accessos nord, hem de mencionar l'AP7 a Barberà en sentit Tarragona, al seu lateral, també en aquest cas en sentit Girona, però hi ha aturades a la C31 a la zona de Sant Adrià, i a la C33 i la C58 cap a la zona de Montcada i també a la zona de Sabadell, per exemple. A la part sud destacar les aturades que hi ha a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona i l'entrada i sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Estem en plena hora punta, com dius, cap al mig matí comença l'operació sortida del cap de setmana i aquest pont, i per això us demanem que sobretot intenteu preveure el viatge. Molt bon dia.
2: I ara ens fixem en la previsió meteorològica, més tenint en compte que ens interessa de cara a aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ara sí que sí, va de debò, de veritat, que s'acaba la pluja a tot arreu?
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Ahir encara algunes comarques tenien bon sideral, avui ja no. I de fet ja avancem. Demà, diumenge, dilluns festiu també, no s'espera que plogui a gairebé cap indret del país. El que sí que podem dir és que en el lloc d'aquesta pluja ha arribat el fred. I déu-n'hi-do, el bany de realitat tardorenca que tenim a hores d'ara. Hi ha moltes temperatures entre els 5 i els 8 o 10 graus a hores d'ara. I a més, en alguns racons s'està bufant el vent amb moltes ganes, sobretot ho fa cap a l'Empordà i també en alguns racons del Pirineu i de les Terres de l'Ebre. Aquest vent que s'endú els núvols. A hores d'ara en tenim alguns de baixos amb alguna boira també a les comarques interiors de Girona, també al voltant de la plana de Vic. La pluja ha marxat, ja està cap a les Balears. Si algú s'hi ha de desplaçar allà a aquest viatge de cap de setmana potser, doncs allà algun ruixat, però a casa nostra no. Demà i diumenge ja diem dos dies tranquils i sobretot el que hem de destacar és que les tardes s'aniran suavitzant però que els matins seran ben frescos. Per tant, Helena, que ningú torni el dimarts ja refredat o refredada. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
5: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.

0: notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
1: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
2: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població. Això és prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
3: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
0: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
4: Molts dels inquilins que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
0: Més coses. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar, doncs, aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadors de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.

0: Tendremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Aquest increment del salari mínim afectaria més de 2 milions de treballadors, però també preocupa, certament, a moltes petites i mitjanes empreses. Volem entendre com pot impactar aquesta decisió en el teixit empresarial i com ho han entomat des de la PIMEC. Josep Ginesta n'és el secretari general. Senyor Ginesta, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho dèiem, el Ministeri de Treball ha accelerat el calendari per pujar el salari mínim abans de les eleccions. Com interpreteu des de PIMEC aquesta decisió?
2: Bé, incrementar el salari mínim és una qüestió que succeeix sempre, cada mes de gener, o normalment cada mes de gener. És veritat que els últims anys hem tingut increments una mica més enllà del mes de gener, fruit de la conjuntura política i fruit de les dificultats que han tingut per arribar a consensos, no? Però és una qüestió que succeeix cada mes de gener. Val a dir que, així com en altres èpoques, l'increment del salari mínim impactava molt poc en les persones treballadores. Espanya és un país, Espanya i Catalunya són països que hi ha una alta incidència de la negociació col·lectiva i els convenis col·lectius, pràcticament la immensa majoria, tenen salaris per sobre del salari mínim. És cert que abans l'increment del salari mínim impactava molt poc perquè la majoria de treballadors estaven per sobre d'aquest salari mínim. Però també és veritat que l'increment que s'ha produït, especialment des del 2018, pràcticament aquest increment que pot estar ara en aquests moments ratllant el 72% aproximadament, si comptem el darrer increment, fa que això afecti a molts treballadors i que afecti directament a molts convenis col·lectius en el que les bandes més baixes poden veure's afectades per aquest increment, no?
1: Per tant, entenc que, d'alguna manera, aquesta acceleració no els preocupa excessivament, pel que m'està explicant, eh?
2: No és que no ens preocupi, em refereixo a que és una qüestió que es produeix normalment. El que sí que ens preocupa és que no es compleixi l'Estatut dels Treballadors, no es compleixi la llei i, sobretot, no es compleixi el que venen dient els últims anys els experts que fan aquest informe. Esperem que en aquesta ocasió la ministra de Treball faciliti la informació que reiteradament els experts han dit en el seu informe que no disposen per poder fer un increment com aquell que caldria fer. De fet, han fet increments a partir d'una màxima que és la d'intentar ajustar el salari mínim al salari al 60% del salari mitjà del país. Val a dir que a Espanya, l'any 2019, aquest equilibri entre salari mínim i salari mitjà el tenia molt descompensat. Érem dels pitjors països d'Europa. Pràcticament només arribàvem al 40%, aquest salari mínim, al 40% del salari mitjà i, per tant, hi havia una bretxa salarial molt rellevant. Però val a dir que els increments reiterats que s'han fet han produït l'efecte contrari. En aquests moments, Espanya és dels països d'Europa. Estem pràcticament a un 70% el salari mínim sobre el salari mitjà d'equilibri, i per tant estem ja en una situació molt alta. Però de fet deia que els experts reiteraven, perquè l'Estatut dels Treballadors el que diu és que s'ha d'incrementar amb l'IPC, cert, si puja el cost de la vida s'ha d'incrementar el salari, però també s'ha de tenir en compte la productivitat, la participació del treball també en la renda nacional, l'evolució de l'economia. És cert que l'economia està en una fase expansiva, però sobretot la productivitat, és a dir, millorar tots els factors que envolten el treball. I una cosa molt important, que no és menor en el nostre país. Aquest any tornarà a passar, com ja va succeir l'any passat, que junt amb l'increment del salari mínim s'haurà de revisar la tarifa de l'IRPF, perquè Espanya és un país que, malauradament, no aplica l'ajust automàtic de les tarifes de l'IRPF amb el progrés de l'IPC. És a dir, si no ens ajusten les tarifes de l'IRPF, les empreses fan un gran esforç incrementant salaris, però una part d'aquest esforç se l'emporta Hisenda perquè no s'ajusten les tarifes equilibradament, com sí que fan molts països en Europa. Per tant, ens preocupa, òbviament, perquè produirà una tensió, malgrat sigui una situació normal, perquè esperem, i dic esperem perquè no sabem què acabarà succeint, però esperem que els experts ajustin el seu informe el que han vingut demanant els últims anys, que l'increment del salari mínim es produeixi amb la normalitat i també val a dir una cosa que ens hem de recordar reiteradament, especialment des de les pimes. Espanya no és del tot un país de salaris baixos, és un país de costos alts. Quan parlem d'habitatge, quan parlem d'energia, quan parlem d'aquests factors, tensionen enormement el poder de compra de les persones, i no és que les empreses no pugin els salaris, que sí que ho fan. De fet, les empreses han pujat els salaris per sobre de l'IPC els últims anys. Ara bé, el poder de compra de les persones cada cop és més petit perquè hi ha determinats factors en mercats regulats que impacten moltíssim moltíssim en el poder de compra de les persones.
1: I senyor Ginesta, no sé si els preocupa excessivament o no la vaga general del proper 11 de novembre. No sé com encareu aquesta vaga general.
2: Miri, sí que ens preocupa, perquè és carregar els neulers una altra vegada entre qui probablement no és el culpable. Miri, la gent que no està d'acord amb el decret, amb els decrets d'habitatge, el que diu o el que expressa és que no pot ser que un problema social de primer ordre pel nostre país i per les persones acabi impactant en els propietaris, no? En un país de petits propietaris com és el nostre, no? I consideren que carregar els neulers en els propietaris no és just, sinó que s'han de fer polítiques públiques per afavorir que hi hagi una millor oferta. Doncs nosaltres amb la vaga diem el mateix, és una sensació estranya que carreguin els neulers del problema de l'habitatge a les empreses, sobretot perquè les empreses poc poden fer per la qüestió de l'habitatge, i en tot cas el que sí que té competències per fer-ho és l'Estat, les administracions i també l'Estat, i no només l'administració de l'Estat, sinó l'administració local, l'administració autonòmica, i en tot cas té a veure amb política pública. I el que diem als sindicats és que estem asseguts en taules on debatem sobre la qüestió de l'habitatge, i estem asseguts. Per què? Perquè a les empreses també li afecta el problema de l'habitatge. Les empreses del nostre país, fa uns dies presentàvem un estudi que analitzava aquesta qüestió, moltes d'elles no tenen dificultats per contractar gent per la qüestió de l'habitatge, per retenció residencial en algunes zones, tenen sobrecostos per la qüestió de l'habitatge i tenen dificultats per seguir creixent perquè l'habitatge s'ha convertit en un problema per apropar els treballadors als centres de treball, no? Si això és així, el que plantegem és que ens posem d'acord amb els sindicats, amb les administracions, i treballem conjuntament, perquè el que sí que sabem és que l'endemà de la vaga general seguirem tenint el mateix problema d'habitatge i no ho resoldrà.
1: Acabo ja, senyor Josep Ginesta. Pimec ha quantificat en més de 115 milions d'euros l'impacte dels aiguats d'aquests darrers dies sobre les empreses. Quina fotografia ens deixa aquest balanç i, d'alguna manera, quines són les vostres demandes o les vostres peticions?
2: Miri, el balanç que ens deixa és d'una afectació important, com sempre amb els darrers episodis climàtics, molt concentrada en determinades zones, perquè efectivament això és un dels problemes que tenim, aquesta concentració molt intensa, per exemple a Granollers, Vallès Oriental, amb una afectació molt important en determinades zones, i a més a vegades poc previsible. Fixi's, ens van passar la setmana passada i el cap de setmana gestionant l'episodi del dissabte al vespre, i malauradament el dilluns al matí en hora punta, que sortosament va tenir una afectació material, va tenir una afectació en persones, però molt menor de la que podia haver estat. Per pensi que a la zona de Granollers va caure tanta aigua com la que cau en un any en poc menys, poc més de 24 hores, no? Això genera una situació doncs de dificultats, molts casos danys materials van quantificar en 115, pràcticament la meitat d'aquests anys es concentren al Vallès Oriental, però especialment a la conurbació de Barcelona, no? Barcelonès, el Baix Llobregat, Maresme i els dos Vallesos, no? Aquesta incertesa que provoca aquesta afectació dels episodis climàtics genera, sobretot, primer, per una banda, les empreses, sovint una certa incertesa al voltant de què succeirà, què no succeirà i com han d'actuar, no? Per una banda, el que sí que demanem a les administracions és que, atès que alguns d'aquests anys i com es produeixen, i sobretot l'afectació tan directa com indirecta no sempre pot ser coberta amb assegurances, o com a mínim en aquests moments no ho és, perquè no està previst aquestes situacions, que les administracions donguin el suport al recolzament. De fet, el govern de la Generalitat ja va aprovar el dimarts un primer acord de govern en el que destina ja una part de recursos a gestionar-ho, no? Però no només això. Miri, part de la problemàtica que tenim també té a veure amb el dèficit d'infraestructures. El que no ens pot passar és que és cert que la intensitat és important i això afecta, però el que no pot ser és que quan cauen quatre gotes els trens s'aturin en el nostre país. Això no pot passar. I té a veure amb les infraestructures que tenim. Tenim una major afectació per un dèficit d'infraestructures importants que tenim, no? Però sobretot hi ha una qüestió que és important, la seguretat jurídica. Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer, es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i nosaltres sempre recordem el que l'experiència dels empresaris de València. Els empresaris de València ens expliquen sempre que molta de la gent que malauradament va morir aquell fatídic dia, aquell fatídic divendres, és perquè quan va començar a ploure, quan van començar els aiguats, tothom va entendre l'instint de preservació com marxar cap a casa ràpidament. No, La gent s'hauria d'haver quedat al centre de treball. Dic això perquè sovint, quan rebem l'alerta, pensem que hem de marxar ràpidament cap a casa, no, ens hem de quedar a l'empresa, ens hem de quedar a la... hem de pujar a la segona planta, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Josep Ginesta, doncs ha quedat bastant clara la carta als Reis que ens acaba de fer des del Notícies en Xarxa. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vostès.
1: Parlem encara de pluges i de temporal perquè la situació meteorològica, per sort, evoluciona i de forma favorable, i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment a la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat el Notícies en Xarxa, els bombers de la Generalitat, no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal.

5 minuts per arribar a 8:45. Abordem la crònica esportiva. Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Micaela Pollers.

Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord on hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània...
2: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Tot seguit analitzarem aquest nou escenari de càlculs i estratègies polítiques amb Lluís Pastor, professor de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. Dels esports avui, doble titular. Es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer hora en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I avui, com cada divendres, fem una ullada a les novetats de la cartellera. Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton. I Jessica Chastain fa molta por a la otra madre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després també de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. La mort de la Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijó, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
2: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
3: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La història de la Mari Carmen ha trasbalsat la política espanyola. També està clar la vida social, però en pocs dies ha passat de ser una dona anònima desnonada a convertir-se en símbol i bandera, però també en motiu de confrontació entre partits polítics. L'exemple més recent, el minut de silenci que es va intentar fer ahir a l'Assemblea de Madrid. Analitzem si aquest és o no un cas d'instrumentalització política i ho fem amb Lluís Pastor. Ell és professor de comunicació de la UOC. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Molt bon dia, Helena. Què tal? Gràcies a tu per convidar-me.
1: Com es construeix un símbol mediàtic? Mari Carmen era una dona anònima fins fa dues setmanes. Què ha fet que el seu cas s'hagi convertit en una icona social, però també i política?
4: Doncs mira, el fet de convertir un fet, diguem, del dia a dia en una icona, com tu has dit, perquè de fet la Mari Carmen s'ha convertit per aquestes properes eleccions amb la icona que està movent, diguem, passions i està movent sentiments a Espanya, passa per moltes coses. En aquest cas concret, fixa't, si tu el que vols mostrar és una situació d'injustícia i de vulnerabilitat, que és el que passa amb els desnonaments, en el moment en què el cas gira al voltant d'una persona que mostra aquesta injustícia i que mostra sobretot aquesta vulnerabilitat, ja tens un primer pas donat. És a dir, el fet de que sigui una senyora i una senyora gran fa que amb una espècie del que podríem anomenar la piràmide de la vulnerabilitat, doncs trobaries que a la base d'aquesta piràmide el que menys empatia genera pot ser un home adult que se suposa que es pot guanyar la vida. En aquest mateix cas també trobaríem una dona adulta. A partir d'aquí, si trobes una parella que tenen fills, a la que apareixen fills petits que són desnonats, ja l'empatia es multiplica, i a la que apareix una persona que ja té la màxima vulnerabilitat perquè ja no està en el mercat laboral i a sobre el seu cos físic no respon, diguem, per poder tenir una feina, per poder estar en el dia a dia d'una manera normal, com era el cas de la Mari Carmen, que sempre va aparèixer en cadira de rodes o sempre va aparèixer en camilla, el grau d'empatia es multiplica fins a molt amunt. Què passa? Que això es converteix en el símbol, en el signe d'un fet social que és per si mateix injust i que afecta a les persones més vulnerables, amb la qual ajuntes les dues coses i tens una icona perfecta per poder esgrimir una bandera de lluita enfront d'una cosa que no està bé.
1: Lluís Pastor, parlaves de sentiments i és cert que la història de la Mari Carmen ha commogut molt. És fàcil que en casos com aquest l'emoció es barregi amb la política? És a dir, com detectem quan un gest és sincer i quan es fa servir en clau de propaganda?
4: Aquesta és una bona pregunta i si tinguéssim la resposta, tindríem la resposta pràcticament a tot. L'emoció sempre està a la política. No es pot fer política prescindint de l'emoció, perquè l'emoció està impregnada a la nostra vida. És a dir, raó i emoció són les dues peces que fan funcionar el motor del dia a dia, amb la qual qui digui que l'emoció d'estar fora de la política s'enganya i ens enganya, perquè habitualment ho diuen polítics que saben que ells utilitzen l'emoció quan els interessa. És a dir, que emoció i raó són dos elements que sempre estan implicats en la política. Recorda Churchill quan deia aquelles frases que han passat a la història, no? És sempre hi ha emoció i política vinculats, no? Llavors, el fet de que tu deies quan és sincer i autèntic i quan és construït, la comunicació sempre és una construcció, tu ho saps. La comunicació és una construcció. Llavors, quan el senyor Feijóo està dient apartem les emocions que diguem, d'alguna manera subsumeixen del cas de la Mari Carmen, no et diu apartem les emocions que subsumeixen del cas de Ceuta. És a dir, que cadascú mou i les emocions que més li interessen en funció del seu ideari polític.
1: Lluís Pastor, ens queden moltes preguntes al tinter. Un altre dia te les haurem de fer. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
4: Gràcies, Helena. Una abraçada.

0: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia d'avui i les 3 de la tarda de demà dissabte, coincidint amb el cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les retencions més importants de tornada a l'àrea metropolitana de Barcelona s'esperen per dilluns a la tarda. La previsió és que augmenti la mobilitat cap a zones d'interior i muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i excursionisme, tot i que encara es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després, sobretot, dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents. Precisament la pagesia catalana arrenca avui la primera de les mobilitzacions d'aquesta tardor. Convocats per la JARC, pagesos i ramaders de les comarques de Lleida protagonitzen aquest matí una tracturada que busca col·lapsar la capital del Segrià. Fins a Torre-serona, des d'on sortiran alguns dels tractors participants, s'hi han desplaçat el Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Bon dia, Carla. Tot a punt aquí veig per arrencar ja aquesta mobilització, si més no des d'aquest punt, eh?
1: Doncs sí, som aquí a Torre-serona, que és un dels punts des d'on aquest matí es donarà inici a la mobilització de tractors cap a Lleida. Bé, el sector reclama mesures degut a l'augment en els costos de producció i avui mateix en parlarem amb Joan Carles Massot, que és el president de la JARC. Bon dia, Joan Carles.
2: Bon dia, què tal?
1: Bueno, quin és el principal motiu que us porta avui a sortir al carrer i a convocar aquesta manifestació?
2: Bueno, és la situació actual del sector que estem patint, no? Sobretot la crisi de costos de producció i sobretot afegit amb això pues ja costa prou la incorporació dels joves, no? I clar, nosaltres ara el que prioritzem sobretot és mesures estructurals, no? Pel sector, les mesures fiscals que han anat reivindicant tots aquests anys i a partir d'aquí, pues, bueno, plantar-nos i sobretot també les mesures de crisi que necessitem per en aquests moments.
1: El gasoil agrícola s'ha augmentat el seu preu en un 62%. Com ha afectat tot això, bueno, aquest preu, a les produccions i als seus costos?
2: A veure, d'una manera molt forta, i fins i tot amb aquesta pujada del gasoil, moltes explotacions s'estan plantejant iniciar la sembra de cara a l'any que ve, i això és un perill per a futur per a la sobirania alimentària, no? Cal constatar, com has dit tu ben bé, ha pujat més d'un 60%, i amb el topall que presenta el Ministeri dels 20 cèntims, nosaltres creiem que és insuficient. La Unió Europea autoritza fins al 70%, un topall de fins al 70%, d'augmentar més encara la disminució. I nosaltres el que plantegem, que en aquest 70% que planteja la Unió Europea, ens anaríem entre els 40 i 45 cèntims, que és el que s'hauria de baixar el gasoil agrícola.
1: I, per exemple, tot el que són fertilitzants, energia i l'alimentació animal també ha tingut un augment en el seu cost. Llavors, quines mesures concretes reclameu a dia d'avui?
2: A veure, la pujada dels fertilitzants degut als conflictes bèl·lics, això ha tingut una incidència molt forta. Llavors, el Ministeri ja va fer una aportació al sector i en aquests moments hi ha una altra aportació complementària per la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li toca uns 2 milions d'euros i el Departament de Catalunya pot complementar amb un 200%, o sigui seria 6 milions d'euros. De moment està tot damunt de la taula, no? El Departament d'Agricultura només parla, però no ha proposat res en ferm per donar suport al sector.
1: Doncs moltes gràcies, Joan Carles Massot, president de la JARC, i avui mateix els carrers de Lleida s'ompliran dels pagesos i els seus tractors fent sentir el seu malestar.
0: Gràcies, companys de Lleida Televisió. Una manifestació que arrencarà, si no tinc mal entès, a les 10 del matí, com deies bé, al centre de Lleida. Gràcies, companys, pendents d'aquesta moguda.

0: Tres quarts de nou, la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a la fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat una tempesta que ha provocat tres morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. I és que el Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat Notícies en Xarxa, els bombers de la Generalitat no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal. Encara parlant de temporal, Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el seu secretari general, Josep Ginesta, que també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals.
1: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
0: I abans dels esports us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa a Torre Baró un operatiu especial per recuperar les zones afectades per les pluges, també. Els darrers dies s'han reportat una vintena d'incidències a Torre Baró, però tot el barri s'ha vist afectat per l'arrossegament de terres, vegetació i altres materials de forma generalitzada. L'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz són en aquest punt, en aquest barri barceloní. Bon dia, Anna. La fotografia és bastant dantesca darrere teu, eh? Déu-n'hi-do.
2: Bon dia, Helena. Sí, la situació és complicada aquí a la part baixa de Torre Baró. Et mostrem ara mateix quins han estat els efectes dels aiguats en aquesta part del barri. I sí, un pla d'emergència desplegat per l'Ajuntament intenta solucionar els desperfectes que pateixen els veïns. Així que parlem ja, Helena, amb Valeria Ortiz. Ella és la presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró. Valeria, bon dia.
3: Bon dia.
2: La situació molt complicada en aquests moments.
3: Sí, sí, ahora mismo nos cuesta recuperar la normalidad, pero bueno, estamos esperando a que los operarios hagan efectivo su trabajo.
2: ¿Y quiénes han estado las consecuencias, Valeria? Porque algunos veïns no podían acceder a casa seva y ha habido dos líneas de bus que han dejado de funcionar.
3: Sí, exactamente. En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia, sobre todo, y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
2: Valeria, ¿y cuántos días han de pasar para que las cosas se solucionen?
3: En teoría, hoy ya se van todos los tres efectivos que están trabajando aquí, así que bueno, ahora mismo estamos como ahí a la espera de ver qué es lo que va a pasar.
2: Claro, porque la gran pregunta es cómo evitar que això torni a passar, perquè clar, aiguats i temporals tornarem a tenir-los, no?, en els propers mesos.
3: Totalmente, al final el cambio climático ha llegado para quedarse, así que nosotros desde la Asociación de Vecinos de Torre Baró estamos solicitando y pidiendo hace ya muchos años un plan de emergencia para barrios de montaña como el nuestro.
2: I Valeria, una última pregunta, què podeu fer els veïns des del punt de vista de l'autoprotecció? Quina és la cultura per protegir-vos davant els aiguats, tempestes com els que hem patit els últims dies?
3: Claro, hasta ahora no lo habíamos vivido nunca, así que los vecinos pues han actuado con sentido común de intentar tener todo limpio, desagües, pocos desagües hay también en Torre Baró, y entonces hemos salido directamente a las calles a limpiarlos.
2: Valeria Ortiz, presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, en aquest matí molt fresca aquí a Torre Baró. Es viu especialment la baixada de temperatures. Helena, una zona de Barcelona que ha patit de manera directa els efectes dels aiguats i de les tempestes dels últims dies, com a barri de muntanya que és.
0: De 10 minuts per arribar a les 9. És temps per a la crònica esportiva avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui que torna la Lliga de Primera Divisió. Molts ja l'esperaven amb candeletes, eh?
4: Sí, s'ha fet llarg per a molta gent. Aquests 19 dies d'aturada pels partits de seleccions, aquests dies d'aturada per partits internacionals. Avui, però, ja torna a la Lliga i ho fa obrint foc aquesta nit l'Espanyol a la Rosaleda de Màlaga en la visita al CUE de la categoria. La gran novetat a la llista de convocats de Manolo González és Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen 2 derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta blanquiblava.
5: Intentar tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers 2 partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
4: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en 2 entrenaments per preparar aquest duel contra el conjunt madrileny. L'únic dubte és ara mateix si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup per problemes físics als quals va tornar des de la concentració al Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espart, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austriaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. A la Lliga Femenina de Bàsquet, una de freda i una de calenta per als equips catalans. El Cadí la Seu ha sumat el primer triomf del curs, imposant-se al Leganés per 70-60. Per contra, l'Esper Girona ha encaixat una nova derrota davant el Bàsquet Mallorca per 83-89 a Fontejau. Amb aquesta desfeta, les de Roberto Íñiguez acumulen 2 partits perduts en 2 jornades al campionat domèstic, a més d'haver quedat fora també de l'Eurolliga per haver perdut a la fase prèvia. I nova victòria del Barça a la Champions d'handbol. Va superar el Dinamo de Bucarest per 34-27. És el tercer triomf en 3 jornades dels de Carlos Ortega a la fase de grups. Dicamem amb 6 gols i Àlex Gómez amb 5 van liderar l'anotació dels Blaugrana. El tècnic valora el triomf, però diu que encara hi ha marge de millora.
6: Era importante los 2 puntos, sin duda. Lo hemos sacado holgadamente, pero también creo que podemos hacerlo mejor, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Satisfecho por 2 puntos. Hay clara mejoría en algunos jugadores que tienen que aportar mucho, pero hay camino por recorrer también.
4: Doncs una victòria que encamina l'equip ja cap a la main round de la competició continental.
0: Gràcies, Marta.
4: Adéu.
0: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: I és temps ara per fer un repàs a la cartellera de cinema. Com cada divendres, ens acompanya en David Navarro.
7: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
8: ¿Qué problema hay?
7: Algo cambió.
9: Se han puesto borde conmigo porque son blancas.
7: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
8: ¿Y?
7: Nosotros.
10: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts 2 dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
11: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
12: ¡Ya bastas!
13: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
14: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
10: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus 3 fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els 3 nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
15: No hay países malos. excepto el de Doña Gritona, claro.
16: Bienvenida.
17: Creo que necesita uno más grande. ¿Qué te parece?
14: ¿Mami?
17: ¿Lista para salir?
10: La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de...
18: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
19: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
20: Avui és dimarts 6 d'octubre de 2026 i tal dia com avui, però del 1990, pels carrers de Cardedeu us preguntàvem sobre el preu de la benzina i el seu augment. No sabem a quin preu estava aleshores, però vaja, un Vox Populi que seguiria igual de vigent uns quants anys després.
19: I quin sant, per sort, no va saber-ho mai perquè anava amb asa o carreta, segurament.
20: Doncs mira, Santa Maria de les Cinc Llagues. Aquí
19: va, anava a peu,
20: anys...
19: no anava ni en carreta, pobra, es va llegar els peus.
20: Aquí als 16 anys el seu pare la va voler casar amb un home ric i ella va preferir unir-se a la Tercera Ordre Franciscana per poder viure una vida religiosa al costat de la seva família. Bàsicament per no casar-se.
19: Quina pena! Déu vos guard per totes i benvingudes al 667è Infopodcast Cardedeu.
20: I avui tenim una recomanació literària de l'estupenda, la inigualable, la presentadora de les presentadores, la Núria Lázaro.
21: El llibre que us recomano està catalogat com a categoria infantil-juvenil, però és un llibre per a tot tipus de públic i és del cardedeuenc Roger Simó i es titula El club de lectura de la llibreria que no existia.
19: I avui a paraules d'àvia...
22: Cadascú per on li enfila!
20: Li enfila?
22: Cadascú per on l'enfila!
20: I el que vol dir bàsicament és que cada persona va a la seva, que té la seva manera de veure i de fer les coses i que cada persona té les seves pròpies afeccions. I passem a l'horta.
23: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
19: Esperem que plantéssiu tot el que us vam comentar, perquè quina meravella com estan els horts i les hortes de casa.
20: Inundats.
19: I no patiu. No patiu, que si es van anegar al mateix moment, si la terra és bona i viva, plena de microorganismes, es hauria drenar pràcticament a l'instant. I aquesta aigua haurà portat molta vida cap a baix, que és on importa que hi hagi humitat, molt a baix de la terra, no a la superfície.
20: A veure, potser pràcticament a l'instant no, potser va trigar una mica més, perquè déu-n'hi-do el que va ploure.
19: Si era rica en matèria orgànica, és molt possible que ni se n'hagués.
20: Molt bé, va, i comencem actualitzant la informació de l'estat del municipi i els serveis. I parlem de trastos i voluminosos afectats per l'aigua, perquè des del consistori, per facilitar la retirada d'objectes i voluminosos malmesos per les pluges de diumenge i d'ahir, es reforça el servei de recollida per a totes les persones que ho necessitin. Podeu trucar a partir d'avui mateix, de les 9 del matí a les 2 del migdia, al 93 844 41 46. 93 844 41 46.
19: Jo sóc un trasto voluminós i abans d'ahir em vaig clavar de l'esquena. Em recullen?
20: Crec que no estàs afectat per la pluja.
19: Com que no? Tinc un insomni de caldeu. Va, també s'instal·laran contenidors provisionals per dipositar-hi específicament fang i restes vegetals a la plaça Josep Casademunt, entre els carrers Biscay i Torrent i el carrer Doctor Klein amb carrer Torrent. Està previst que estiguin instal·lats avui mateix.
20: Al matí. I pel que fa a l'enllumenat públic, la humitat acumulada al subsol i als quadres elèctrics pot provocar incidències i talls intermitents durant els propers dies. Des de l'Ajuntament informen que els serveis municipals ja han activat el protocol corresponent per detectar i resoldre les avaries el més aviat possible.
19: Doncs sí, el que sí que estarà tancat, però, serà el pavelló, que segueix afectat per inundacions, i els serveis de neteja i brigada municipal continuen treballant per restablir la situació. De fet, des de l'Ajuntament, des de l'alcaldia, la brigada municipal és a qui han enviat més agraïments, donat que aquests dies estan fent una feinada ingent. Pel que fa al casal de jubilat, del centre avui sí que obrirà les portes, però no hi haurà ascensor, ja que hi va entrar aigua i encara no està en funcionament.
20: Va, i si parlem del trànsit, us podem dir que la l'accés a l'AP7 des de Cardedeu torna a estar obert. El túnel entre les Franqueses i Canovelles segueix tancat.
19: Alerta avui també amb el temps. A veure, us anem a dir la previsió municipal al que s'espera per Cardedeu durant aquestes properes hores. No obstant, és possible que canviï. Fins a les dues estarem amb un ambient ennublat i amb alguna clariana. Però a partir de les 3 i fins a les 8 del vespre s'esperen tempestes i ruixats. No es preveuen grans acumulacions si tot va bé. Això sí, estem en avís de perill. Perill baix, bàsicament per intensitat de pluja en 30 minuts, tant des de les 12 fins a les 6, que és la primera franja, com des de les 6 fins a les 12 a mitjanit. Per tant, alerta perquè a partir del migdia és possible que reprenguin els ruixats i les tempestes. Com sempre diem, estem en una situació d'absoluta excepcionalitat. Des del Meteocat inclús estan intentant denominar d'alguna forma què és en el que ens hem trobat, ja que mai s'havien donat aquestes circumstàncies. Per tant, alerta, perquè tot i que us expliquem això, pot canviar hora a hora.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
2: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: És divendres 9 d'octubre, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja sabeu que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a 9:45, a partir de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per la tertúlia de la setmana i avui, òbviament, en concret, parlarem sobre els concerts de comiat d'Oques Grasses de l'estadi Lluís Companys i ho farem amb el company Eudald Puig i també amb Andreu Jiménez. I acabarem el programa repassant algunes de les novetats musicals d'aquest divendres i també les novetats musicals que han anat sortint al llarg d'aquestes últimes setmanes. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Sant Tomàs estrena el nou centre ocupacions de Manlleu. Es tracta d'un servei que ja funcionava al polígon de la Coromina i que ara s'ha traslladat al centre de la ciutat per donar servei a 18 usuaris que tenen unes instal·lacions més dignes. Andreu Jiménez, del Nou FM.
1: La Fundació Sant Tomàs ha obert el centre ocupacional de Manlleu al passatge del Vendrell, un punt més cèntric, on ja ha traslladat l'activitat que hi fan 18 usuaris que abans eren en un espai del polígon de la Coromina. Ahir al matí va ser-hi present el conseller de Drets Socials, que, com l'entitat i l'Ajuntament, posava en valor el fet que s'ubiqui al mig de la ciutat. Sentim a Joan Casany, president de Sant Tomàs, i Raül Moreno, conseller de Drets Socials, valorant la nova ubicació.
2: Aquesta ubicació ens ofereix moltes possibilitats i esperem que encara n'ofereixi més quan aquest carrer, aquí davant, el Call, estigui plenament obert i connectat amb el seu entorn.
3: Això permetrà que les persones amb discapacitat que sovint estan en centres més aïllats de la zona urbana estiguin en el nucli i per tant es puguin relacionar amb el conjunt del teixit social, que es puguin expressar i ensenyar-se al conjunt de la societat com persones de ple dret amb diferents capacitats.
1: Els usuaris de Sant Tomàs han valorat positivament aquest canvi d'ubicació per ser en un punt més cèntric. Jordi del Viso és un dels usuaris.
4: Ens permet tenir-ho tot més a prop, poder parlar i veure la gent del poble, fer passejades per l'embarcador i visitar el mercat setmanal, anar a la biblioteca. Ara sí que hi podem anar tots al grup perquè anem caminant.
1: A part del conseller, també va ser-hi a la inauguració l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, que apuntava que el centre es troba a l'illa de coneixement, un àmbit que preveuen desenvolupar també a través de la llei de barris.
5: Un espai llargament reivindicat, es tracta d'un espai que fa més diria que fa 6 anys que estem treballant en que això pugui ser una realitat. Parlàvem del Call, hem de poder obrir el Call, hem de poder ser inclús més ambiciosos, hem de poder obrir un carrer, s'ha de poder reforçar amb aquest nou edifici que tenim aquí davant.
1: El nou centre ocupacional de Manlleu té una superfície de 260 metres quadrats per a fer-hi les activitats de centre ocupacional i també una sala polivalent per fer-hi altres activitats, una de reunions, menjador i despatxos. Sant Tomàs va comprar l'immoble fa 4 anys i s'han invertit 700.000 euros per adequar-lo, dels quals 382.000 han estat aportacions de la Generalitat, l'Ajuntament i entitats privades.
0: I abans d'anar a Manlleu, el conseller va fer una visita institucional a l'Ajuntament de Sant Vicenç. En aquesta trobada s'ha confirmat que el consistori rebrà finançament per equipar les primeres 17 places de la residència i s'ha emplaçat a parlar de la construcció de les 17 de la següent fase. Andreu.
1: L'obertura de les 17 places de residència de Sant Vicenç està més a prop. Les obres ja estan acabades, però el consistori havia demanat finançament per equipar-lo. Al febrer van ser al Parlament per demanar-ho i aquest dijous una visita del conseller de Drets Socials ho ha confirmat. Ho explica l'alcalde de Sant Vicenç, Enric Mayo, i el mateix conseller, Raül Moreno.
6: Acabi transferint la Generalitat ens ha de permetre equipar aquesta unitat de convivència i, per tant, que no només puguem posar en marxa el centre de serveis, que això sí que és una cosa força imminent, sinó que també veiem més proper a la posada en marxa de la primera unitat de convivència.
7: La importància de tenir equipaments residencials en pobles com aquest, com a Sant Vicenç, és fonamental. La gent vol envellir a casa i si no pot envellir a casa, doncs perquè la seva situació de salut no ho permet, el que vol envellir és prop de casa. I que tinguem aquests recursos residencials a pobles grans i pobles petits, al costat de casa de la gent, i a més una comarca on necessita aquest tipus de recursos, és fonamental.
1: El consistori rebrà un finançament de 400.000 euros per part de la Generalitat, que servirà per a les necessitats bàsiques com els llits i la resta de mobiliari. A la trobada també es va parlar de la fase que queda pendent per les 17 places més.
6: El projecte hi és i que la manca de places hi és a nivell comarcal i que per nosaltres seria molt interessant també per economia de gestió d'aquesta instal·lació que poguessin tenir aquestes 17 places més, per tant tenir una residència, una part residencial de 34 places.
1: A banda de la part residencial ja està equipat el centre de dia, un edifici que està acabat des de fa anys i que ha d'obrir abans d'acabar l'any.
0: L'Institut Giola de Llinars aconsegueix una subvenció Erasmus més per la formació en salut animal i ramaderia d'avantguàrdia. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que el Centre Públic de Llinars del Vallès lidera el projecte europeu Green Bet Horizons, orientat a modernitzar la formació professional agropecuària. L'alumnat i el professorat del cicle formatiu faran estades d'aprenentatge a Irlanda i Itàlia per formar-se en ramaderia de precisió, benestar animal i sostenibilitat. Aquest projecte neix amb la finalitat de donar resposta als desafiaments actuals del sector agroramader, com els reptes de salut animal i el canvi climàtic. De fet, mitjançant aquesta iniciativa, l'alumnat i els docents del cicle formatiu de grau mitjà de producció agropecuària tindran l'oportunitat de formar-se en aquestes institucions europees de referència. El centre educatiu vol promoure el concepte Una sola salut, que vincula la salut animal, la salut humana i la protecció del medi ambient. A més, els coneixements i tecnologies adquirits durant aquestes estades s'integraran directament en el currículum del cicle. L'objectiu estratègic de l'Institut no és només augmentar l'atractiu i la matriculació en els seus estudis agropecuaris, sinó també posar les bases pedagògiques per poder especialitzar-se en la sanitat animal i poder apostar per la possibilitat d'oferir un cicle superior d'aquest àmbit, donant resposta a les demandes del sector i les del propi alumnat, convertint l'Institut Giola en un centre públic de referència a la comarca i a la província de Barcelona. Cal apuntar que totes les activitats compten amb el suport financer de la Unió Europea i l'expedició de certificats de mobilitat a Europass per als participants.
0: I acabada la font del trencadís del passeig Regull de Ripoll, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
9: Les mosaicistes de renom internacional Dolors Simó i Marta Macià han acabat el nou mosaic de trencadís de la font del passeig Regull. L'obra artística ret homenatge a l'arquitecte Antoni Gaudí i a l'agrupació sardanista de Ripoll, que hi fa el tradicional aplec de la sardana anualment. L'obra, que va començar a l'agost, ha tingut un cost de 60.400 euros i també inclourà la col·locació de tres bancs. L'alcaldessa va defensar la idoneïtat del mosaic.
10: Per mi és baratíssim, per d'altres serà caríssim, per mi és preciós, algú altre el pot trobar doncs lleig, això quan entres al món artístic doncs és el que s'estila, no tothom té els mateixos gustos ni les mateixes preferències, però considero que han sigut uns diners molt ben invertits i que a més generaran un impacte positiu a nivell econòmic pel municipi, perquè de moment a les xarxes socials ja hi ha moltes persones d'arreu del Principat que manifesten la seva intenció de venir fins a Ripoll expressament per presenciar aquesta font, per tant considerem que és un benefici per al conjunt de la població.
9: Borriols va tenir una enganxada amb Marian Medel de l'Alternativa per Ripoll CUP que insinuava això.
11: Evidentment que estic veient que hi ha autoritzat i disposar la despesa a banda de la inicial de 22.500 euros, això és un acord de la Junta de Govern de 14 de setembre, és a dir, posterior a tenir aquests 12.000 euros, i amb aquesta Junta el que es fa és convidar a la senyora Dolors Simó, consola reconeguda experta en la tècnica del trencadís, i a Marta Macià Fontanet, mosaicista, per tal que presenti oferta fins

0: del passeig.
1: I Marata sempre ha estat un exemple de comunitat i autogestió i aquest setembre ho han tornat a demostrar amb una iniciativa ciutadana que els ha portat a dur a terme el que el propi ajuntament ha desatès, Enric.
2: Així és, Ona, i és que, com bé dius, Marata sempre ha estat una de les genuïtats del Vallès Oriental i una vegada més han tornat a fer gala d'aquest títol. El fet és que després de demanar reiteradament en diverses ocasions al govern de les Franqueses del Vallès, que és d'on depenen el manteniment d'aquests punts de la carretera i no obtenir resultats, han decidit fer-ho ells mateixos. Escoltem a Sabina, una de les veïnes de Marata.
3: Abans de dur a terme aquesta acció ja s'havia anat entrant diferents vegades a instàncies demanant al consistori que es fes aquesta desbrossada, si més no en aquest punt concret del tros de la via del tren, i no havíem obtingut resposta. Es havia reclamat i no havíem obtingut resposta. Per tant, arriba un moment que davant de la no resposta s'actua.
2: Des de les veïnes de Marata insisteixen en que no és un fet aïllat i insten el consistori a posar-hi remei.
3: El que demanem al consistori és que faci neteja dels marges, dels camins, de manera recurrent, no amb un pla que digui dos cops l'any i prou. Dient dos cops l'any és molt variant, el temps ja sabem com actua i la natura creix quan ella vol.
2: Així doncs, Marata ara resta a l'espera de veure si en futures ocasions s'estableix una política d'esbrossa i manteniment dels vorals de la carretera que no sigui únicament les dues vegades que estan calendaritzades i que vagi en funció de les necessitats reals de la via.
1: I en plena crisi de l'habitatge s'han fet públiques les dades dels desnonaments a Osona des de l'any 2013, Andreu.
4: 2.761. Aquesta és la xifra registrada de desnonaments a Osona des del 2013 fins al 2025. Les dades més altes corresponen als primers anys de la sèrie després de l'esclat de la crisi hipotecària i es veu com es frenen el 2010 arran de la pandèmia i les mesures extraordinàries de suspensió. Les entitats socials alerten que ara torna a haver-hi una onada de desnonaments. Aleguen que els interessos partidistes passen per davant del dret a l'habitatge i a una vida digna. Una altra preocupació compartida per les entitats és que perceben als ajuntaments una actitud hostil envers les persones necessitades. Parlen de negatives a fer informes de vulnerabilitat, manca de col·laboració i dificultats per accedir als serveis socials. El decret principal de l'habitatge del govern central, considerat el que té més opcions de ser convalidat a la Diputació Permanent després de la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals per al 29 de novembre, es va començar a aplicar ahir, després de la seva publicació dimecres, al Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE. La nova regulació suspèn fins al 31 de desembre del 2030 els llançaments contra persones en situació de vulnerabilitat quan qui reclama siguin fons o entitats centrades en l'adquisició massiva de crèdits impagats o d'immobles per sota del seu valor de mercat. També incorpora un mecanisme extraordinari pels desnonaments per impagament de lloguer, una eina destinada a evitar que famílies amb vulnerabilitat econòmica perdin casa seva sense que se'ls ofereixi abans una alternativa habitacional. En el terreny de la lluita contra l'especulació, el decret veta fins a finals del 2030 que els grans tenidors i jurídics i les empreses compradores de deute adquireixin habitatges per un import inferior al 70% del seu valor oficial de taxació. Són mesures que han d'ajudar a pal·liar una situació que, tot i que ha anat fluctuant, encara és crítica. També van ser les entitats socials les que van pressionar per suspendre el desnonament d'una família als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic. Només en aquests blocs s'han detectat 11 famílies en situació d'emergència habitacional.
1: Caldes de Montbui rep per segon any consecutiu una delegació de representants municipals d'Ucraïna interessats a conèixer de primera mà les polítiques locals en àmbits com la joventut, el desenvolupament econòmic i la projecció internacional. Aia de Déu, una codinenca.
5: Una desena de representants de tres municipis de la regió de Vinnytsia han viatjat a la vila termal per conèixer de primera mà les iniciatives locals en matèria de desenvolupament econòmic, polítiques de joventut i cohesió social. La trobada s'emmarca en un programa d'intercanvi organitzat per la Diputació de Barcelona per ajudar a enfortir les capacitats de gestió dels ajuntaments ucraïnesos. Més enllà de la teoria, la jornada ha inclòs visites a espais com les Termes Romanes, l'Espai Juvenil al Toc o la Piqueta. La regidora de Projecció Exterior, Núria Carné, destaca la voluntat dels representants ucraïnesos d'agafar idees pel futur del seu país, tot i el context de guerra actual.
6: M'ha sorprès, no?, dintre de les dificultats que estan tenint enormes, perquè estan tenint una guerra, no?, com encara doncs, tenen aquestes ganes de seguir fent reformes, d'ajudar la seva població, d'ajudar les famílies que internament estan en moviment, però també de poder venir aquí a agafar idees i aplicar-ho al seu país, no? És una actitud admirable i estan molt agraïts, no?, amb el suport, doncs, de la benvinguda que se'ls està donant des de Caldes, des de Catalunya.
5: Per la seva banda, els integrants de la delegació han valorat

0: molt positivament el model de gestió de la vila termal, especialment l'aposta del municipi per la projecció internacional i la dinamització juvenil. Així ho explicava la representant de la delegació ucraïnesa Volodymyr Sabolina amb traducció de Mariana Kolomiyets.
1: Nos impone y nos gusta muchísimo lo que hemos visto. De momento vemos que es un municipio histórico y también hemos conocido a los representantes del gobierno local que nos han transmitido su afán de presentar el pueblo a nivel internacional, que tiene muchas actividades tanto de juventud, de proyectos europeos y de cambio de experiencias.
0: Aquesta trobada es consolida com un espai de treball bidireccional, on a més d'oferir eines de gestió locals als municipis d'Ucraïna, també es reforcen els vincles de cooperació internacional des del poble.
2: I Campdevànol acollirà el certamen nacional de pubillatge a finals d'octubre. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: Els pròxims dies 23, 24 i 25 d'octubre, Campdevànol acollirà el certamen nacional de pubillatge, on representants d'arreu del país s'aplegaran per escollir els nous representants de pubillatge de títol nacional, l'hereu i la pubilla de Catalunya, com també el pubillatge nacional de les quatre demarcacions. Pot aspirar al títol qualsevol persona que ho hagi estat del seu municipi, barri o d'una associació. Per valorar qui pot ser-ho, els candidats han de passar tres proves al matí de dissabte. La primera, un examen de 20 preguntes de coneixement del territori, des de qüestions més científiques, com què s'hi fa al Cincotró Alba, a temes més culturals, com qui va escriure el Virolai. Tot seguit es fa una redacció amb una temàtica concreta per poder veure el nivell d'expressió i el pensament crític. Finalment, un examen oral repassa el currículum que prèviament han presentat i valora les seves aptituds a l'hora de parlar en públic. Seran proclamats aquest diumenge al migdia a la plaça de l'Església. Abans de l'arribada de l'esdeveniment, Campdevànol ja fa algunes activitats prèvies, com la del pròxim 17 d'octubre. Sentim l'alcalde Oriol Lázaro.
4: A més, també farem un taller amb nens i nenes que faran les seves bandes, faran les seves faixes i se'ls explicarà no tan sols com fer-les sinó com posar-se la faixa també, com enfaixar-se i les podran lluir el dissabte del Nacional de Pubillatge, per tant no és una faixa simplement per passar l'estona sinó que la podran lluir com amb orgull, que és el que busquem, que sentim tots un orgull de la nostra tradició.
3: Durant tot l'octubre i fins al cap de setmana del certamen hi haurà més activitats.
4: Al llarg del mes d'octubre també hi haurà programes de ràdio que aniran explicant, aniran entrevistant i parlant amb aquells aquelles pubilles aquells hereus que són del Ripollès i que van ser hereus o pubilles de Catalunya en el seu moment. També farem entrevistes de vídeo, hereus i pubilles de Campdevànol, que ens explicaran les seves experiències al llarg del pubillatge i, sobretot, una cosa que ens agrada molt, que és que hem anat recollint fotos de pubillatge d'arreu del Ripollès i farem una exposició a tots els aparadors dels comerços de Campdevànol. I tot això és per recordar, treure pit, fer memòria, explicar-nos i tenir aquest orgull del pubillatge de la comarca que realment ens ha representat molt bé.
3: Prèviament, fa uns dies, la Sala Diagonal va acollir una conferència col·loqui a càrrec del sastre Carles Soler, que va parlar sobre la vestimenta i la indumentària dels hereus i pubilles del Ripollès.
2: Vigues i Riells del FAI recupera la memòria històrica LGTBIQA+, amb una exposició que es podrà visitar des d'aquest divendres 9 fins al 30 d'octubre al Centre Cívic i Cultural El Rieral, l'AIO.
0: La mostra repassa alguns dels moments i espais que han marcat la història i la mobilització del col·lectiu, com els aldarulls de Stonewall, el Molino de Barcelona o la manifestació LGTBIQA+, del 1977. La iniciativa s'emmarca dins del mes de l'octubre trans i pretén acostar la memòria i la lluita del col·lectiu al municipi. La regidora LGTBIQA+, de Vigues i Riells, Nico Maiolas, explica d'on neix la proposta.
5: A nivell internacional s'utilitza tot el mes per parlar del col·lectiu LGBTI des de la perspectiva de memòria històrica. I a nivell estatal s'aprofita el mes, aprofitant que també ve la data de la despatologització de la commemoració de la despatologització de les identitats trans, també s'aprofita el mes doncs això, per parlar de les persones trans. Doncs hem combinat una mica tot plegat i aprofitem el mes doncs, per la memòria històrica.
0: L'exposició posa el focus en tres episodis i espais de referència: Stonewall, els aldarulls que van tenir lloc a Nova York l'any 1969, el Molino, el paral·lel barceloní, i la manifestació del 26 de juny del 1977 a Barcelona, considerada la primera gran manifestació pels drets LGTBI de l'Estat. Més enllà dels episodis concrets, però, la mostra també vol deixar una idea, que les realitats LGTBIQA+, no són noves, sinó que han existit al llarg de la història, encara que sovint hagin estat amagades o hagin hagut de viure i resistir en silenci.
5: Fer visible pues, que les nostres realitats no són una cosa nova. Sobretot jo crec que la idea és portar-ho a aquest terreny Perquè des de l'odi sorgeix la visió de que les realitats LGBTI són una cosa moderna i que com a cosa moderna, bueno, és com és, si és una cosa moderna, ho podríem deixar i podríem tornar enrere i tot plegat. Bueno, la realitat és que no és una cosa moderna, les etiquetes poden ser més modernes, però les nostres realitats han existit sempre amb uns noms o amb altres.
0: I precisament portar aquesta memòria a Bigues també respon a la voluntat de descentralitzar les iniciatives vinculades al col·lectiu que sovint es concentren a les grans ciutats.
5: Perquè al final tota la vida LGBTI, que diguem-ne, moltes vegades passa massa sovint, passa a Barcelona, passa a la capital, i a la capital de Catalunya, a la capital del país, que ens obliga a desplaçar-nos i ens obliga a tenir-ho lluny. I més enllà de la incomoditat també, no? És com desplaçar la nostra idea d'on poden estar les nostres vides, no? I és necessari, doncs, que en pobles com els nostres, diguem, collons, existim als nostres pobles i per molt que ens costi, renoi, la gent LGBTI en el municipi hi és, encara que no hi surti sovint, hi és, igual que abans hi eren les persones LGBTI en el municipi, sempre hi han sigut amagades, més callades o menys, i ara el que volem és recordar-ho i a més.
0: L'exposició, com hem dit, s'inaugura aquest divendres a les 6 de la tarda al Centre Cívic i Cultural El Rieral i es podrà visitar fins al 30 d'octubre, tot recuperant la memòria històrica del col·lectiu.
2: I Oques Grasses va signar aquest dimecres el primer concert de comiat dels quatre carregat d'emoció. Ho va fer davant de milers de persones que van voler aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. Andreu.
6: La formació amb Josep Montero al capdavant ha regalat al públic un show enèrgic i alegre, ple de llums i colors, a través de la qual ha fet un viatge per la seva trajectòria musical durant les dues hores que ha durat el recital i s'han pogut sentir temes tan coneguts com Petaros, Tawai, Elefants, passos importants com El dia i la nit o Hi ha els mítics, La gent que estimo o Sort de tu. La vida està plena de principis i finals i això la fa única, ha assegurat el cantant. L'espectacle de la formació sonenca ha començat que passaven 8:45 del vespre amb un vídeo introductori amb un tot seguit de moments divertits i de caràcter més íntim protagonitzats pels integrants de la banda. Avui divendres i demà dissabte seran els dos concerts restants després del d'ahir, que s'havia de dur a terme el dilluns, però que no va poder ser així a causa de la pluja.
2: I acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
7: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia.
8: Bon dia, ja estem aquí a l'Espai del Temps. Què tal, com esteu? Com va tot? Per fi ja som divendres, a les portes d'un nou cap de setmana. I atenció amb les temperatures mínimes que hem tingut aquesta nit. Per sota dels 5 graus al Pirineu i en moltes zones de l'interior també per sota aquests 5 graus, sens dubte, o la matinada més freda d'aquest mes d'octubre, i de bastant, no hi ha cap mena de dubtes que de la tardor és el dia més fred de moment, la matinada més freda que estem tenint. D'ahir ja encara hi va algunes tempestes cap a Osona, més de 20 litres, alguna zona del peritoral també alguna precipitació, però mica en mica aquesta inestabilitat es va anar allunyant i ara avui serà el primer dia tranquil des de fa una setmana ben bé que no tenim un dia tranquil com el que tindrem avui. Altes pressions, anticicló, temps estable i unes temperatures màximes normals per l'època de l'any. Moltes màximes al voltant dels 21-22 graus. Els costarà una mica de pujar la temperatura després d'aquesta nit tan freda. I a la tarda, alguna nuvolada, algun núvol prim, poca cosa, sense precipitacions. Igual que demà, demà dissabte serà un dia molt tranquil, les temperatures mínimes pujaran, no farà tant de fred a la nit, i les temperatures màximes al voltant també dels 22-23 graus seran estables com les d'avui. Sense precipitacions, dia assolellat demà dissabte. I diumenge serà el dia en què hi haurà més núvols de tot el cap de setmana, núvols força abundants, això sí, sense precipitacions i amb unes temperatures molt semblants a les de divendres i dissabte. Les mínimes pujarà una mica, moltes mínimes entre els 5 i els 10 graus, no tan fredes com aquesta nit, i les màximes al voltant dels 22-23. En definitiva, un cap de setmana molt estable, un cap de setmana res a veure amb aquests últims dies que han tingut moltes tempestes i precipitacions, i un cap de setmana amb unes temperatures normals per l'època de l'any en què estem. Moltes gràcies, que vagi bé, adeu.
7: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Andreu, explica'ns com està l'R3 avui, com avançarà aquest dia, aquest cap de setmana, explica'm.
6: Funciona com els àngels avui l'R3, no hi ha incidències, però el que hem de destacar de C-17 és que ja tenim calçada restringida a la zona de les Masies de Voltregà i també a Urís, per tant, a dos punts quilomètrics, la gent que vingui a Vic des del Ripollès es trobarà doncs un carril tallat i poder una mica més de cua de l'habitual.
2: Doncs divendres de paciència a les carreteres de la C-17, per la resta, doncs normalitat en el servei.
6: Normalitat.
2: Gràcies, Andreu.
6: A tu, Ona.

0: I ja que som divendres, repassarem breument la portada del 9-9 d'avui.
1: Doncs sí, Ona, mira, avui el que llegim és compte enrere per l'enderroc de la vintena de cases de Sant Romà de Sau i la imatge, evidentment, doncs, del tema de la setmana aquí a Osona, que és el concert d'Oques Grasses, i un dels altres temes, anem a la portada, viatgem fins al Vallès Oriental, on, evidentment, que avui la portada d'aquest diari doncs, va dedicada a totes aquestes tasques que s'estan fent a causa, doncs, per reparar
0: dels
1: aiguats a Granollers, les Franqueses i aquella zona del Vallès.
0: 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: ça va pâter.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 9:45 del matí, per tant és moment de tertúlia. Quin començament més tendre. Avui parlarem d'Oques Grasses. Eudal Puig, què tal? Com estàs?
4: Molt bon dia. Una mica tocat.
3: Andreu Jiménez, què tal?
5: Hola, Ona.
3: Tu també estàs tocat o no estàs tocat?
5: No, jo no sóc tan intens amb... crec que amb la música en general, però perquè l'Eudal és molt més passional, t'agrada molt més Oques, li agrada molt més Oques Grasses. Allò vaig anar al concert, vaig ser usuari, em va agradar molt, però clar, no tinc aquest sentiment que crec que teniu vosaltres dos.
3: Jo he de dir que encara he anat al concert. Primer de tot, abans de començar amb la tertúlia, se'm farà molt difícil perquè...
5: Eudal, li hem d'explicar tot, eh?
3: He intentat aquests dies no mirar, o sigui, tots els instastories que veia, jo els passava, tots. O sigui, tota la gent que ha penjat coses no ho he vist perquè no m'he volgut fer spoiler, val? Vídeos de notícies, no els he vist. La notícia del 9-9, me l'estic intentant no llegir. O sigui, se'm farà difícil, però òbviament hem de parlar d'això perquè, vull dir, s'ha de parlar d'aquest tema... I a més amb dues persones que ja han pogut anar als concerts.
4: Crec que fas ben fet, de no tenir spoilers,
3: sí,
4: perquè
3: no?
4: És un concert que està a l'altura. Jo, per exemple, a la crònica del 9-9 sí que comento que és un concert que està a l'altura del comiat del que crec que la majoria ens esperàvem. Com a mínim els que vam anar al Cabra Rock aquí a Vic el mes de juny, sí que com a mínim ens pensàvem que seria alguna cosa més emotiva, un comiat més a l'altura també de l'adéu a casa. No va ser així. Va ser un concert més de la gira, però en canvi, com a mínim en el concert de dimecres i en el concert de dijous, en els que jo hi he pogut anar...
5: Ahir també.
4: Vaig anar-hi dos dies, jo. Vaig tenir aquesta sort. Un per feina, dimecres, i l'altre per oci. Que jo havia d'anar el de dilluns i després va ser aquell que m'han pogut posar a dijous. Però vaja, que hi he pogut anar dos dies, puc corroborar que és un concert històric i que és un concert que val molt la pena, pensat al detall... amb aires de superproducció de concert, però sense perdre aquell estil Oques, aquella delicadesa, aquell punt de detallisme, d'elegància que caracteritza Oques Grasses i que és un concert de comiat a l'altura d'un concert de comiat d'Oques Grasses.
3: Val, el que penso és... ara, clar, jo no hi he anat al concert, hi vaig l'últim dia, o sigui, vaig demà, i clar, de moment... Això no, m'estic intentant no fer spoilers, però el que sí que veig són els comentaris de la gent, perquè és inevitable no entrar a Twitter.
4: Què diu la gent? Què diu la gent?
3: Clar, què diu la gent?
5: Hi ha de tot, eh?
3: Hi ha de tot. És a dir, ahir parlant amb els meus pares em deia, és que a mi m'han dit que s'esperaven més. I jo els dic, és que a mi m'estan dient que és un concert que és, o sigui, que et quedes amb bon gust de boca. Clar, hi ha opinions diverses, també entenc que és potser per... les expectatives que et facis, no? O creieu que és un concert que realment no... És a dir, el que tu creus que és, serà?
5: Vosaltres, és que jo crec que també la gent que va anar al Cabra Rock, on va ser un desastre per complet, molta gent no els hi va agradar el concert.
4: Va ser una decepció més que un desastre.
5: Decepció.
3: Clar,
5: suposo que les expectatives doncs molt altes no deurien ser perquè diuen, va, els fan perquè, mira, va, ens hem de despedir i ja està. Però tu veus l'espectacle i és el que és que recalco totes les paraules que ha dit l'Eudal. A mi, jo em vaig quedar impactant. Sobretot a mi a l'inici, ostres, vaig dir, on estic? I, va, tot és un espectacle de llums, també la sensació... El desplegament que hi ha a nivell tècnic és brutal. No sé, crec que és un concert, també en Josep Montero, més d'una ocasió, doncs, interacciona amb el públic, que això, potser, no ho sé, jo no hi era al Cabra Rock, això no sé si va ser així, que també doncs, et demostra que vol estar aquí, saps? Que té ganes de fer un concert de despedida, i la veritat que a mi li posaria un excel·lent al concert del Casigrasses.
4: Unes expectatives que dius, Ona, jo crec que al final és com tot, vas amb expectatives les que t'autoimposes. Jo anava amb por, he de ser sincer, en el primer concert. Tenia zero expectatives, la veritat, no m'imaginava, no n'era conscient de que era l'últim, dels últims concerts d'Oques Grasses que vivia, i crec que al final és això, és un concert que sí que és veritat que podria ser molt diferent, podria tenir col·laboracions, podria tenir molta més pirotècnia, podria tenir moltes més cançons de discos antics, però jo crec que és un espectacle, amb molta performance fins i tot, amb coreografies, amb com has d'estar disposat a l'escenari, amb la lluminària, i ja l'únic, pel sol fet de que sigui a l'Estadi Olímpic,
3: i és impressionant, no?
4: Ja crea un què, I jo fins i tot us convidaria, encara que sigui en un sol moment, en el que sigui, quan estigueu al concert, si encara no hi heu anat en aquesta jornada d'avui divendres o la jornada de demà, si podeu agafar i mirar una mica al voltant, dir, ostres, realment està passant, és impressionant, és impressionant. Expectatives, que cadascú se'n faci les seves, però jo crec que es compliran totes. Es compliran totes les que us feu. Sí que és veritat que jo, dels comentaris, el que he sentit és que estava mal sonoritzat o que a vegades no se sentia massa
3: això
4: bé depenent d'algun lloc on estiguessis i tal.
5: Clar, depèn del lloc, és que és molt gran l'Estadi Olímpic.
4: Pensem que és l'Estadi Olímpic, és un dels recintes de concerts més grans que tenim a Catalunya, són 57.000 persones que
3: diria
4: hi queben
3: que
4: en total.
3: Diria que és el més gran, no? Potser.
4: Jo diria que hi ha el Camp Nou.
5: Quan estigui acabat, doncs serà el més gran.
4: Sí, és veritat que el Camp Nou no serà especialment per concerts.
5: No, correcte.
4: Tot i que segurament també se'n poden fer en ocasions, però és l'Estadi Olímpic, saps? Que déu-n'hi-do. Sonoritzar-ho no és fàcil, però jo crec que està ben sonoritzat i al final, ostres, que hi ha molta enginyeria darrere per acabar tècnicament de sonoritzar tot aquell espai. En fi, que aquí vagi, que es prepari, però que jo crec que passarà la nota de tall, o que és gràcies.
3: L'Andreu sabia que estava a pista B, eh? Per tant, estaves, diguéssim,
4: a front stage. Just davant de l'escenari i entre el tècnic.
3: Estaves has tingut una decada.
4: Exacte, sí, jo dimecres, el primer dia sí que vaig estar a front stage, i ahir dijous vaig estar a pista B, però pràcticament a davant.
3: Clar, això és una por que tinc també, que és el fet que jo estic a grada.
5: Clar, llavors, a quina zona de la grada estàs?
3: Desconec. O sigui, no, demà o avui em miraré on estic, però estic a grada, llavors, clar, sí que he sentit bastants comentaris de no està ben sonoritzat. L'altra cosa que penso és, a veure, realment, que no estigui ben sonoritzat, és a dir, les cançons, sé com sonen, no crec que hagin canviat la melodia d'una cançó o que hagin canviat la lletra, per tant, si no s'escolta bé o no se sent bé, doncs més o menys, jo crec que la lletra i se sent el fil. Clar, si parla o fa algunes declaracions, potser sí que és el que potser fallarà més.
4: És més per l'experiència, en el cas del moment, perquè al final sí que és això, les cançons te les coneixes.
3: És les que et coneixes, les has sentit mil vegades, les pots posar a l'Spotify arribant al cotxe a casa, vull dir, jo crec que és més el fet d'estar allà.
4: Sí, l'únic que hi ha un canvi de escoltar-ho bé i no escoltar-ho bé i escoltar-ho malament.
3: Això també.
4: I això canvia molt l'experiència que vius al concert i el record que et queda al final. Tu quin dia hi vas, no?
3: Demà
4: dissabte, El dia l'últim.
3: Hi vaig demà dissabte i ahir ho parlava amb uns amics meus de dir, dissabte creieu que per ser l'últim concert, perquè demà sí que ja és final, creieu que pot ser que faci algun canvi o que per el fet de dir no canviar l'experiència de la resta de gent que també per ells ha sigut l'últim concert afegiria alguna més? Jo crec que tema col·laboracions i aquestes coses no passarà. Però potser tema discursos i això, no sé si creieu que pot ser diferent.
5: Jo crec que aquí el que li hauríem de preguntar és el company que tenim aquí a l'estudi, que ha anat els dos dies i ha sigut un còpia enganxa.
4: Jo és el que anava a dir, el concert de dijous i el concert de dimecres i el de dijous, idèntics, fins i tot, bueno, és que dic coses, jo sí, parlo. Sí. Fins i tot amb les coses que diu Josep Montero. El discurs és exactament el mateix en els moments que toca, les paraules pràcticament calcades, que no passa res. Escolta, jo fins i tot el dimecres vaig anar amb un amic del sector musical que deia, ostres, t'imagines que, perquè ell sí que hi va els quatre dies, t'imagines que demà és totalment el show diferent i dèiem, ostres, és que seria molt difícil que,
5: clar, que
4: per cada dia haguéssim plantejat una cosa diferent. Ja amb el que hem fet ja déu-n'hi-do, o sigui, com per plantejar-se ara que cada dia fer 4 concerts diferents. Cada dia ha sigut diferent. Dia ha sigut exactament igual, com a mínim aquests dos primers. Dissabte m'estranyaria que hi hagués alguna cosa diferent. Sí que és veritat que podria haver-hi algun punt que canviés, però vaja, sempre ens poden sorprendre, però jo no, en aquest cas no hi esperaria gaire massa.
3: No ho dic tant en el canvi de ostres, farem un concert diferent, però no, o sigui, ja sé que l'actuació serà la mateixa. Em refereixo més en el fet de... algun missatge, algun detall, perquè clar, penseu que també aquest concert, que és l'últim, estarà retransmès per 3CAT, no sé si en directe, clar, és a dir, és concert que quedarà gravat per la història. No sé si potser en aquest punt de que és un concert que és l'últim, que estarà en directe, gravat, no sé si potser, jo crec que potser sí que pot canviar alguna cosa en el fet del discurs. Sé que amb l'ordre de les cançons, el show i la lluminaria i tot, no canviarà res, perquè és de lògica. Crec, és el que em penso, que potser no, com que serà l'únic que veuré, realment serà el meu concert, vull dir, com tu has vist aquests dos...
5: Ja ho has vist a l'Instagram,
3: No l'he vist, i a mi aquesta foto de la portada del 9-9, que la trobo espectacularment, Andreu, no sé si podem fer una miqueta de zoom a la meva càmera. Zoom.
4: Per la gent que ho està veient per la tele.
3: Per la gent que ho està escoltant per la ràdio. És una imatge que impressiona, perquè, primer de tot, l'escenari sembla enorme, ho és enorme l'escenari, és gran?
5: És molt gran.
3: És molt gran, oi? Les dues pantalles... també veig que aquí hi ha una pantalla al mig de pista A.
5: No, aquí és on hi ha la línia divisòria del que separa la pista A i la pista B. I aquí és on hi ha la zona tècnica.
4: Sí, exacte.
5: I totes les càmeres, que són càmeres... A mi em donava la sensació que estigués al final de la Champions, perquè el desplegament també a nivell de realització, increïble.
3: I a mi el que em sembla molt fort és, o sigui, la gent. És que clar, no és ni una quarta part això, perquè
5: no.
3: És un fragment, o sigui, és literalment la cara de l'escenari. És que no es veu tot l'estadi. He vist imatge, o sigui, pell de gallina, sí. A mi, o sigui, uf.
4: Què dius, és Oques Grasses, és Coldplay o és The Weeknd que...
5: Però és que...
4: Sí. T'impressiona.
5: Aquí està la cosa, que clar, té molt mèrit que un grup català... Quants grups catalans han omplert un estadi olímpic Lluís Companys?
4: No, cap.
5: Perquè ho feien al Palau Sant Jordi, i el Palau Sant Jordi, val, clar, les dimensions són molt més petites, però un estadi olímpic Lluís Companys 4 vegades és que està a l'alçada dels noms que acabes de dir tu.
3: Qui ho ha fet, això? Qui ha omplert l'estadi?
4: 4 vegades Coldplay. Només Coldplay ho ha fet. I després en altres ocasions sí que ho han fet altres artistes. The Weeknd va començar el mes de setembre amb un concert, després va vindre Bad Bunny, entre d'altres, per exemple.
5: Però clar, és que...
4: Però 4 vegades.
5: I amb música, i en
4: un
5: català.
4: Un grup que parla en català, que canta en català, que a més, en aquest cas...
3: Són
4: d'Osona, exacte. Exacte.
3: O sigui, això...
4: Ostres, jo crec que és un mèrit... Vaja, que és que és un mèrit increïble, amb tots els adjectius que li poguéssim qualificar.
3: Jo vaig anar al concert d'en Bad Bunny, el primer que va fer, a Barcelona en va fer
4: dos.
3: Jo vaig anar al primer, i ja per mi va ser... Bueno, és que mai havia anat a un concert amb tanta gent, o sigui, i és a dir, la vibe del Bad Bunny amb en Home, que és gràcia, serà totalment diferent.
5: No té res a veure, no crec que tingui gaire.
3: Bàsicament també perquè al final en Bad Bunny tenia els dos escenaris, és la part de la casita que estava a darrere.
4: Què? Segueix, Jones.
5: Tu segueix.
3: Bueno, hi havia com dues parts,
5: sí,
3: i l'altre escenari, i clar, com, tu estaves així girant tota l'estona, i la gent impressionava, i ja vaig anar també al concert de l'Aitana, al Palau, que també em va impressionar, perquè estava a rebentar. Clar, vull dir, hòstia, és que quan hi ha tanta, quan es mou tanta gent, clar, el fet de tornar també, com tornes a casa, quan surts d'allà, és molta gent. Que marxa de l'estadi, com és també la tornada. Entenc que també, tu Audal, que ho has viscut dues vegades.
4: Jo els dos dies he tornat a la 1 de la matinada a casa. Sortint de per aquí, d'Andor Hostalets de Balenyà. És un show, no només pròpiament Barcelona, per a la gent que som de comarques, que això ja és una cosa estressant, sinó és bàsicament el fet de sortir de l'estadi.
5: Aquí és on està el problema. Mare meva, la cua que hi havia.
4: Hi
5: ha el coll d'ampolla aquell.
4: Sí, a les escales del Museu Nacional d'Art. És terrible. Però vaja, veiem.
5: És
4: el peatge que has de pagar.
5: Correcte.
4: O sigui, que no ve d'aquí.
5: I jo ens he dit una cosa. O sigui, que estàvem parlant, on tu deies, la de gent que hi havia, jo em vaig donar compte, o sigui, vaig fer la reflexió de la dimensió de, del que estava veient just quan havia acabat el concert, que estaven pujant les escales per marxar, i veies la pista plena i hi havia gent que ja estava desfilant, iran cap avall, però és que donava la sensació de, uau, què ha fet aquesta gent, és que acaba d'omplir.
3: Sí. I també queden pocs minutets per la tertúlia, però avui ens podrem allargar una mica més. També vull parlar d'un tema d'és aquesta cosa que ha passat aquestes últimes setmanes abans dels concerts, i és que la gent es venia molt les entrades. I clar, jo he parlat amb gent que saben, es volia vendre les entrades no perquè no poguessin assistir, sinó perquè no els hi venia de gust anar al concert. Tota aquesta gent que va comprar les entrades per FOMO, perquè literalment va ser FOMO, és a dir, jo també hi vull ser en aquell
5: FOMO?
3: Moment històric.
5: Explica què és el FOMO.
3: FOMO, Fear of Missing Out, és a dir,
4: la por de perdre,
3: por de
4: perdre
3: alguna cosa. És aquesta, una cosa que ara
4: allò
3: mateix...
4: Allò que tu potser no podràs anar a viure i dius, ostres, quina por o quina enveja de...
3: Perquè
4: jo també voldria
3: ser-hi. Exacte. Llavors, tota aquesta gent que va fer el fet de dir, val, em venc l'entrada perquè realment doncs no m'he de gust anar, s'arrepentiran o no s'arrepentiran?
4: És que potser no eren tan fans.
3: També és veritat.
4: Es van comprar per enveja dels altres, de, ostres, hi aniran i jo no hi aniré, doncs potser és per això.
5: Jo, mira,
4: escolta,
5: jo no sóc un mega fan d'Ocas Gràcies, crec que és aquest ha sigut el segon concert que jo els he vist en directe, el segon o tercer, però també evidentment tothom, Ocas Gràcies, doncs jo hi vaig sumar i dic, va, doncs anem, al final és cultura catalana, mm-hmm. És un grup que si et fa això és perquè ho fan bé i a mi m'ha quedat demostrat de, mira, sí, ha valgut la pena anar. Jo crec que també hi ha una altra variant aquí que s'ha de tenir en compte, de que hi ha gent que s'està venent les entrades dies abans, torno a anar al concert del Cabra Rock, que allà potser la gent es va sentir decepcionada, i al veure que li feien pagar 40, 50, 60 euros per un concert, potser hi ha gent que aquí ha dit, epa, mira, em rento les mans, venc l'entrada i ja està, perquè crec que no valdrà la pena pagar aquest preu.
4: No, però és que ja l'has pagat. Perquè les entrades van sortir l'any passat.
5: Sí, clar,
4: clar, però... Tu ja ho has pagat i dius, ostres, ara em toca tornar a veure, doncs,
5: sí, sí.
4: Doncs potser ja li fas un vot de confiança perquè tens les entrades i els diners ja te'ls has gastat.
5: Però també tens l'opció de vendre-les. I jo crec que aquí hi ha gent que ha fet aquesta reflexió de dir, epa, mira, no m'ha acabat de fer... em van decepcionar aquell dia, doncs jo a l'últim concert, mira, doncs segur que et trobaré comprador per les entrades i me les veig.
3: Clar, jo no ho faria, això.
5: No, jo tampoc. Tot i que em va fer molt pal, eh? T'haig de dir, el dimecres estava... Ostres, haig d'anar a Barcelona.
3: Crec que és més el fet de la gestió d'anar fins a Barcelona, esperar...
5: Un cop arribes ja està, eh? Però el moment de, ostres, ara haig d'anar fins allà.
3: Sí, és la gestió. És la gestió que potser és el que ens fa més mandra.
5: Però val molt la pena.
3: Però val la pena.
4: Totalment. En fi, Oques Gràcies, que ha fet història. I que... els estarem infinitament agraïts.
3: Eudald, tu, per anar acabant ja, tot i que podríem estar aquí parlant molta estona perquè és un tema, bueno, a mi m'encanta. Ja, tu ja no hi aniràs més?
4: No, ja només els podré veure per televisió.
3: Com
4: ja
3: està. O sigui, quina és la sensació que tens? Perquè tu, Eudald, ets molt fan d'Oques Grasses i, clar, és que és una cosa que crec que potser fins al cap d'un any o així direm, ostres, que ja no els veurem més. Quina sensació tens?
4: Jo de...
3: Tristesa,
4: no és tristesa,
3: nostàlgia...
4: Jo d'allò de que n'ets conscient de que s'ha acabat i de que ho has tancat, sincerament.
3: O sigui,
4: sí.
3: Tens la sensació d'encament?
4: Sé que
3: és la que necessito?
4: Sí, jo crec que és això. Ells diuen, mai se sap si tornaran o no, diuen de que ho deixen aquí, que aquest és el punt final, i per mi és això. Me'ls crec, crec que... m'encantaria, evidentment, que tornessin, però veig lluny. S'ha tancat aquí, s'ha viscut i ja està, escolta. Ens quedaran les cançons, ens quedaran els dos concerts, perquè aquest suposo que també quedarà gravat i es podrà recuperar. Ens quedarà el concert del Palau Sant Jordi, el concert de l'Estadi Olímpic, els podrem escoltar, podrem pensar, podem recordar tot el que hem viscut amb ells, i per això jo crec que és el que queda.
3: Que maco, i amb això acabarem, Eudald. Moltes gràcies per estar aquí avui a la tertúlia, Eudald Puig, Andreu Jiménez també, moltes gràcies.
4: Deixa'm recordar una cosa.
3: Recorda, Eudald.
4: Diumenge,
3: tens temps.
4: Pels que s'hagin quedat amb ganes d'haver vist el concert de l'Estadi Olímpic, mm-hmm. pel Nou TV podrem escoltar i veure un dels primers concerts de la història d'Oques Grasses. 2013,
5: Mercat de Música
4: IVA, Plaça Major de Vic, un dels primers concerts d'Oques Grasses els podrem recuperar per la televisió.
3: Doncs ja sabeu, diumenge tothom a punt per fer com aquest, com es diu, remember d'Oques Grasses des d'aquí al Nou TV.
4: Exacte.
3: Eudald, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
3: Que vagi molt bé. Andreu Jiménez, que vagi bé.
5: Igualment, Ona.

I després de la tertúlia de Casgrasses farem aquest breu repàs de cançons musicals, de novetats musicals, i ho hem fet i hem començat amb Malalts de somnis de Sexeni, una cançó doncs, que transmet bona energia i que també hem de pensar que no només ens queda Oques Grasses, sinó que també hi ha altres grups, com per exemple Sexeni, que també ens donaran molt a parlar. Nosaltres ara seguirem per aquesta formació usonenca i més que usonenca bigatana, Ballo sense tu de Mike Halis.

0: ara estàvem sentint Mai, Ballo sense tu, de la formació bigatana Mai Halis. I ara seguirem per aquesta cançó, que es tracta d'una història, una història narrativa, que es diu Marta, és del Gorra Neta, va sortir a principis de setembre, i es tracta d'una història i una situació senzilla i peculiar, que és bàsicament que un nen es perd per la muntanya. Una cançó, doncs, fresca i dinàmica, i que donen moltes ganes de sentir-la i també cantar-la i ballar-la. Endavant.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

les Arts estan preparant un àlbum de cara al 2027 i el primer avançament que van oferir, a part de Segurament t'estimo, és Encara som aquí, que parla de la superació i també de la prevalença dels castellers i que, com podrem sentir ara amb la cançó, és l'himne oficial del 30è concurs de Castells de Tarragona.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio 20 i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Jerc ha convocat ara a les 10 una tractorada a Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals vinculades al consum d'electricitat i gas i també complementar al màxim els fons europeus de crisi. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont d'aquest 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra per tal de permetre a la seguretat viària a les carreteres. I de fet, pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C25 a Rajadell continua deixant un carril tallat en direcció Lleida. Un altre també a la 2 a Esparreguera també deixa un carril tallat, en aquest cas sentit Barcelona. A més, també hi ha dues avaries, una a la B10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a la P7 a Cerdanyola. Pel que fa al servei ferroviari, la línia R2 Sud circula amb retards també a causa d'una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I la directora del Pacte Nacional de la Salut Mental, Laia Arnal, celebra que els problemes de salut mental hagin deixat de ser un tabú i la població en parli obertament. Encoratja també la ciutadania a fer un pas més molt important, aprendre a identificar estats emocionals per diferenciar-los, volíem dir, dels trastorns i també dels problemes d'aquest àmbit.
2: Podem estar tristos per un dol, per una pèrdua, per un fracàs, per un examen, per una soledat no desitjada, però això no vol dir que tinguem depressió. Molts nanos poden estar inquiets i no necessàriament poden tenir un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Perquè posar nom correcte al que sentim ens ajuda a conèixer-nos millor, a expressar-nos millor i sobretot a saber quan cal demanar ajuda o quan cal donar ajuda.
1: Arnal participa en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus en el Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Mari Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci en diverses institucions.
0: Notícies en xarxa.
3: 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 11.
1: Està.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
4: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, a causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge. Sens dubte, avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
3: Ho ha dit en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus precisament al Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. Tot plegat quan unes 20.000 persones han acomiadat també la Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit, com sentíem, en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La seva mort també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars per fer minuts de silencis en diverses institucions. I el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres han fet una crida a fer un minut de silenci aquest migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de Plaça Universitat sota el Lima per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més. I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han arribat des de diferents punts, com Alfés, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Maselles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer. L'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i també aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres.
2: Notícies en xarxa.
5: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
6: Avui és dimarts 6 d'octubre de 2026 i tal dia com avui, però del 1990, pels carrers de Cardedeu us preguntàvem sobre el preu de la benzina i el seu augment. No sabem a quin preu estava aleshores, però vaja, un Vox Populi que seguiria igual de vigent uns quants anys després.
5: I quin sant, per sort, no va saber mai perquè anava amb asa o carreta, segurament.
6: Doncs mira, Santa Maria de les Cinc Llagues. Aquí
5: va, anava a peu,
6: anys,
5: no anava ni en carreta, pobre, es va llegar els peus.
6: Aquí als 16 anys el seu pare la va voler casar amb un home ric i ella va preferir unir-se a la Tercera Ordre Franciscana per poder viure una vida religiosa al costat de la seva família. Bàsicament per no casar-se.
5: Quina pena! Déu us guard per totes i benvingudes al 667è Infopodcast Cardedeu.
6: I avui tenim una recomanació literària de l'estupenda, la inigualable, la presentadora de les presentadores, la Núria Lázaro.
7: El llibre que us recomano està catalogat com a categoria infantil-juvenil, però és un llibre per a tot tipus de públic i és del cardedeuenc Roger Simó i es titula El club de lectura de la llibreria que no existia.
5: I avui, a paraules d'àvia...
8: Cadascú per on li enfila!
6: Li enfila?
8: Cadascú per on l'enfila!
6: I el que vol dir bàsicament és que cada persona va a la seva, que té la seva manera de veure i de fer les coses i que cada persona té les seves pròpies afeccions. I passem a l'horta.
9: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
5: Esperem que plantéssiu tot el que us vam comentar, perquè quina meravella com estan els horts i les hortes de casa.
6: Inundats.
5: I no patiu. No patiu, que si es van anegar al mateix moment, si la terra és bona i viva plena de microorganismes, es deuria drenar pràcticament a l'instant. I aquesta aigua haurà portat molta vida cap a baix, que és on importa que hi hagi humitat, molt a baix de la terra, no a la superfície.
6: A veure, potser pràcticament a l'instant no, potser va trigar una mica més, perquè déu-n'hi-do el que va ploure.
5: Si era rica en matèria orgànica, és molt possible que ni se n'hagués.
6: Molt bé, va, i comencem actualitzant la informació de l'estat del municipi i els serveis. I parlem de trastos i voluminosos afectats per l'aigua, perquè des del consistori, per facilitar la retirada d'objectes i voluminosos malmesos per les pluges de diumenge i d'ahir, es reforça el servei de recollida per a totes les persones que ho necessitin. Podeu trucar a partir d'avui mateix, de les 9 del matí a les 2 del migdia, al 93 844 41 46. 93 844 41 46.
5: Jo sóc un trasto voluminós i abans d'ahir em vaig clavar de l'esquena. Em recullen?
6: Crec que no estàs afectat per la pluja.
5: Com que no? Tinc un insomni de caldeu. Va, també s'instal·laran contenidors provisionals per dipositar-hi específicament fang i restes vegetals a la plaça Josep Casademunt, entre els carrers Biscay i Torrent i el carrer Doctor Klein amb carrer Torrent. Està previst que estiguin instal·lats avui mateix.
6: Al matí. I pel que fa a l'enllumenat públic, la humitat acumulada al subsol i als quadres elèctrics pot provocar incidències i talls intermitents durant els propers dies. Des de l'Ajuntament informen que els serveis municipals ja han activat el protocol corresponent per detectar i resoldre les avaries el més aviat possible.
5: Doncs sí, el que sí que estarà tancat, però, serà el pavelló, que segueix afectat per inundacions, i els serveis de neteja i brigada municipal continuen treballant per restablir la situació. De fet, des de l'Ajuntament, des de l'alcaldia, la brigada municipal és a qui han enviat més agraïments, donat que aquests dies estan fent una feinada ingent. Pel que fa al casal de jubilat, del centre avui sí que obrirà les portes, però no hi haurà ascensor, ja que hi va entrar aigua i encara no està en funcionament.
6: Va, i si parlem del trànsit, us podem dir que l'accés a l'AP7 des de Cardedeu torna a estar obert. El túnel entre les Franqueses i Canovelles segueix tancat.
5: Alerta avui també amb el temps. A veure, us anem a dir la previsió municipal al que s'espera per Cardedeu durant aquestes properes hores. No obstant, és possible que canviï. Fins a les dues estarem amb un ambient ennublat i amb alguna clariana. Però a partir de les 3 i fins a les 8 del vespre s'esperen tempestes i ruixats. No es preveuen grans acumulacions si tot va bé. Això sí, estem en avís de perill. Perill baix, bàsicament per intensitat de pluja en 30 minuts, tant des de les 12 fins a les 6, que és la primera franja, com des de les 6 fins a les 12 a mitjanit. Per tant, alerta, perquè a partir del migdia és possible que reprenguin els ruixats i les tempestes. Com sempre diem, estem en una situació d'absoluta excepcionalitat. Des del Meteocat inclús estan intentant denominar d'alguna forma què és en el que ens hem trobat, ja que mai s'havien donat aquestes circumstàncies. Per tant, alerta, perquè tot i que us expliquem això, pot canviar hora a hora. Tant pot ser cap a millor com cap a pitjor. No obstant, alerta a partir de les 12.
6: Molt bé, doncs esperem que sigui cap a millor la previsió i no cap a pitjor. I parlem ara de menjar, i és que ja tenim nova data per a la nit de tapes, que es va suspendre dissabte passat, i serà aquest mateix dissabte, dia 10 d'octubre, de 7 de la tarda a 10 de la nit, amb música de DJ Fidu.
5: Quina gana. I amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, que li fa 10 en un poble com Cardedeu, i menys avui. De 10 a 12, el C7, formació anomenada Fiscalitat Bàsica per Emprendre, adreçat a empreses i autònoms. I ens servirà per conèixer el funcionament general de l'IVA i l'IRPF. Identificar les principals obligacions fiscals periòdiques. Comprendre la relació entre facturació i impostos i evitar errors habituals en la gestió fiscal inicial.
6: I com cada dimarts a 6:15... I com cada dimarts de 6:15 de la tarda a 8 del vespre a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana, tardes de buti, del joc de cartes. Res de menjar.
5: Barbacoa! A les 7 de la tarda, al Teatre Auditori de Cardedeu, Aula de Cultura. Catalunya és la regió mundial de la gastronomia amb Carme Ruscalleda.
6: Sí, que va de menjar avui.
5: Vinc endavant!
6: Va, i al Casal Popular de la Matxera hi haurà ioga i trobada del Sindicat de l'Habitatge.
5: Molt rebé! I amb això, feina feta, país arreglat i Cardedeu despert!
6: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
5: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
6: Salut i poble, consell de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies!
10: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i la declaració de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre d'altres qüestions, si hi va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díez, qui els va ordenar, amb quina finalitat, i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà si investiga o no el PSOE com a persona jurídica. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, a causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: I en aquest sentit, el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci ara al migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també s'ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de la plaça Universitat sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han sortit des del FES, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Almacelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema "Fas de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar també la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i també la declaració de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre altres qüestions, si va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díaz, qui els va ordenar, amb quina finalitat i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà si investiga el PSOE com a persona jurídica. I els treballadors de diversos centres de treball i institucions de tot Catalunya han fet un minut de silenci aquest migdia en record de la Mari Carmen Abascal, l'anciana de Madrid que va morir dimecres després de ser desnonada de casa seva fa dues setmanes amb 87 anys. A Barcelona, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i la consellera d'Economia, Alicia Romero, han seguit el minut de silenci també davant de la façana de l'Ajuntament, acompanyats de treballadors municipals, altres càrrecs públics i representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres. I de fet, pel que fa a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment incrementar fins al 150% el recàrrec de l'IBI als pisos turístics. La proposta, emparada en el decret llei del govern espanyol, estableix tres trams. Un recàrrec del 50% per als titulars d'una llicència, del 100% per als que en tinguin dues o tres i del 150% per als propietaris de quatre o més habitatges turístics. I un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per Jarc, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar també els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin avui des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, també s'habilitaran carrils addicionals a la P7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària en les carreteres. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

9 d'octubre de 2026, això és l'enjoc.

Divendres 9 d'octubre, avui programa molt carregadet, com cada divendres, amb la prèvia de tot el que ve aquest cap de setmana, començant pel retorn del futbol de primera divisió masculina. Avui obre la jornada, vuitena, l'Espanyol, que visita el camp del Màlaga, l'actual cué de la Lliga. A les 9 del vespre en farem la prèvia, evidentment. També mirarem d'escoltar ja en directe Hansi Flick a la prèvia del Barça-Getafe de demà a la tarda a l'Spotify Camp Nou. Molt futbol, com dèiem, però també bàsquet, perquè avui també tenim Eurolliga masculina per al Barça, al Palau, rep els Alguiris a la quarta jornada d'Eurolliga masculina, com dèiem. Ahir en handbol, el Barça va guanyar a la Champions, al Palau també el Dinamo de Bucarest, i avui obre la jornada de Sobal al Granollers, també el dia en què comencen les prèvies de la Champions, de femenina de waterpolo en aquest cas, amb Terrassa, Sabadell i Catalunya, i també de la Eurocup masculina, també de waterpolo, amb l'equip masculí del Terrassa. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb l'Alba Triadó. Alba, bon dia.
1: Bon dia, Martín.
0: En futbol, avui torna la Lliga a la primera divisió masculina, ho dèiem ara, amb el partit de l'Espanyol.
1: Sí, el conjunt perico visita el camp de l'actual CUE, el Màlaga, per obrir la 8a jornada de la Lliga. Torna a la convocatòria, després de 9 mesos, el capità Javi Puado, que va passar per quiròfan a principis d'any per operar-se del genoll. El partit serà a les 9 del vespre.
0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà l'Spotify Camp Nou al Getafe.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan Garcia, a més de Rafinha, que ha fet part de l'entrenament amb el grup. També hi haurà de gestionar l'acumulació de minuts d'alguns internacionals que han anat aquestes dues setmanes amb la seva selecció. El partit, recordem, serà demà a 6:45 de la tarda.
0: De fet, Flick acaba de comunicar, just ara estem escoltant una roda de premsa prèvia, que Rafinha no jugarà ni demà ni tampoc contra el Galatasaray per prevenció, ha dit Flick. El Barça, que avui ha acomiadat també a Pedro Rodríguez.
1: El canari de 39 anys ha protagonitzat aquest matí l'acte de comiat del futbol professional a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou. Acompanyat d'excompanys com, per exemple, Carles Puyol, Xavi Hernández i Sergio Busquets, que li han dedicat parlaments. Pedro ha afirmat la seva voluntat de continuar lligat al futbol. El palmarès del ja exjugador inclou 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 4 Supercopes d'Espanya, 3 Supercopes d'Europa i 2 Mundials de clubs, a més del Mundial i l'Eurocopa amb la selecció espanyola, i una Premier League i una Europa League amb el Chelsea.
0: Sí. De passat a futur, el Barça ha fet oficial avui també la renovació de Xavi Espart.
1: I el club ha comunicat que ha arribat a un acord amb el jugador format al planter per ampliar-li el contacte per 2 temporades més, fins al 2030.
0: En bàsquet, avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça.
1: Els blaugranes afrontaran el primer dels 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca els Algiris Lituan, partit corresponent a la 4a jornada d'Eurolliga, per buscar la tercera victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. El Barça recupera Josh Nebo i Tos Sant Evo Moan, però perd a Justin Minaya amb una petita lesió. El partit començarà a 8:45 del vespre.
0: I a la Lliga Femenina de Bàsquet, ahir es va completar la segona jornada.
1: Amb una nova derrota de l'Espart Girona 83-89 a Fontejau contra un Azulmarino Palma, equip construït per lluitar pel títol i que va ser superior en tot moment a les gironines. En canvi, ahir el Cadí La Seu va sumar el primer triomf del curs en l'estrena a casa al Palau d'Esports de La Seu. Les urgellenques van superar el Leganés, un dels equips revelació, 70-60.
0: En handbol, nova victòria del Barça ahir a la Champions masculina.
1: Els blaugranes van superar en un partit un punt irregular per 34-27 al Dinamo de Bucarest i sumant el 3-3 a la competició europea.
0: El Barça, que torna a jugar diumenge, partit de Lliga Sobal a la pista del Via de Aranda, abans de viatjar cap a la capital romanesa, precisament per enfrontar-se dijous que ve de nou al Dinamo. I a l'inici de la segona volta, en aquest cas de la fase de grups de Champions.
1: I també a la Sobal, avui obre la 5a jornada el partit del Freaking Granollers, que visita la pista de Ciudad Real a partir d'un 8:45 del vespre.
0: En waterpolo, des d'avui fins diumenge, juga la fase prèvia de la Champions femenina amb 3 equips catalans.
1: El grup D amb seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió, el Sabadell i el Terrassa. Els altres dos equips del grup són el Dong Neerlandès i el Lilla Francès, rivals de Sabadell i Terrassa avui respectivament en els primers partits. I a les 7 jugarà el Sabadell Dong a 8:45 al Terrassa, a Lilla, i el grup C jugarà el C o no C a la màxima competició continental al Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió, el Glifa de Grec, a partir d'un 15:45 hora catalana.
0: D'altra banda, en categoria masculina, aquest cap de setmana també tenim prèvia d'Eurocup de waterpolo.
1: Amb el Terrassa jugant-se la classificació a Pot Goritja, a Montenegro, els ballesans debuten aquest vespre contra el Primorç croat a 7:45 del vespre.
0: També avui, per cert, el Barceloneta recupera un partit de Lliga, la divisió nord masculina de waterpolo, rebent a partir de 8:45 al Cavalla de Ceuta. I acabem amb judo perquè la lleidatana Ai Sunoda, de 24 anys, s'ha proclamat campiona del món a la categoria menys 70 quilos.
1: És el millor èxit de la seva carrera després de superar la final a l'austríaca Micaela Polleres, doble medallista olímpica. Sunoda, que havia estat cinquè als Jocs Olímpics de París i també al Mundial de Budapest del 2025, ja havia guanyat 2 ors mundials en categories de formació. És la segona medalla de la delegació catalana al Mundial de Bakú, després de la plata que va aconseguir el lluitador de canonja David García Torné dilluns en la categoria de menys de 66 quilos.

0: I és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Sí, serà des de 8:45 del matí, ben aviat, que es podrà seguir en directe a la Radical Swim 2026. És la 7a edició de la travessia de Llafranc i Calella de la Palafrugell amb les seves 3 distàncies, la de 2, 3 i mig i 7 quilòmetres. I ja a la tarda, el partit de la Unió Esportiva Sant Boiana de la 3a jornada de la Divisió d'Honor Masculina de rugbi contra l'Iversus Liceu Francès Madrileny a les 4. Quan acabi a les 6, futbol de tercera federació masculina amb l'enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: Tot això demà dissabte, diumenge, més futbol i també hoquei patins.
1: Serà a la 1 del migdia la xarxa Més, que es retransmetrà a la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins des del pavelló municipal de Can Vedella, Vigues i Riells. I a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, ja a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club al municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Lluís en aquesta posició. Crec que també per un jugador jove amb tant de talent és bo que jugui en una posició que millori, millori, que agafi confiança, i ho està fent molt bé en els darrers partits i estic molt content que jugui a aquest nivell. És a dir, que no m'ho plantejo, però podria ser una opció per jugar com a central.
1: Hansi Flick en directe parlant sobre la posició de Marc Bernal, tenint en compte que té molts migcampistes i no tants centrals. Per exemple, el Flick ha confirmat que Rafinha no jugarà ni demà contra el Getafe ni tampoc dimarts vinent en la tornada de la Champions contra el Galatasaray a Turquia. El davanter brasiler, que recordem es va lesionar amb la seva selecció en un dels dos amistosos que va jugar a Austràlia, en principi no tenia res, però Flick ha volgut ser prudent i en aquest cas no viatjarà, com dèiem, ni jugarà demà al Camp Nou, ni viatjarà tampoc a Turquia. Aquest Barça-Getafe, com dèiem, demà a 6:45 de la tarda. Avui mateix ja l'Espanyol obre la 8a jornada al camp del Màlaga, l'actual QE i l'únic equip que encara no ha guanyat a primera divisió. Avui, a més, podria reaparèixer el capità Javi Puado, que torna a una convocatòria de més de 9 mesos després. Ahir a la prèvia, si escoltàvem aquí en directe, l'entrenador perico Manolo González va haver de respondre molt sobre si se sent o no pressionat després de les males sensacions dels dos últims partits.
2: Crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. També sé que el que et dic, que des del primer dia pues, notes aquesta pressió i has de saber conviure amb això. Llavors, bueno, amb aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
1: En aquest mateix sentit, el tècnic demanava calma a l'entorn, tot i que acceptava les crítiques.
2: Quan un equip perd, com vam perdre el dia de l'Eix, és que és normal que hi hagi crítiques. És que jo mateix estaria empipat siguent aficionat a l'Espanyol. Llavors, has de saber conviure amb això. Igual que quan la cosa va bé i t'agrada que la gent et vingui i et digui que està molt bé, quan va malament has d'estar preparat. El que sí que dic, que torno a dir el mateix, que és aviat, que estem molts equips en una situació semblant a nivell classificatori i nosaltres el que volem és que les sensacions de l'equip siguin millors que l'últim dia. Però després que penso que s'ha de tenir una mica de calma i no engegar-ho tot o no fotre-hi foc a tot en dos dies.
1: I un últim document de l'entrenador perico, més a moda d'anècdota, quan li preguntaven per com havien tornat els tres internacionals que han anat amb les seleccions aquesta durada, especialment el davanter andalús Roberto, que ha debutat amb la selecció espanyola absoluta.
2: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, ha vingut bé. Bé, ha vingut perfecte. Tant ell com Banja, que també ha estat amb la selecció, han vingut els dos en bon estat i perfectes, i Javi Hernández, que va venir tocat, també està en condicions de poder jugar demà. Llavors ja dic, en principi, contents perquè han vingut els tres en perfecte estat. Javi al principi no, però ara ja està perfecte.
1: Manolo González sent Manolo González un cop més. Avui a les 9 a la Rosaleda d'aquest Màlaga espanyol. El Barça rebrà, com dèiem, demà 6:45 al Getafe a l'Spotify Camp Nou. La Lliga F, recordem, s'atura aquest cap de setmana pels compromisos de seleccions. Demà juga una amistosa als Estats Units la selecció espanyola amb 6 catalanes i 4 jugadores del Barça a la llista. I a la segona masculina demà obre la 9a jornada el partit del Sabadell a Ceuta. El conjunt requinat, que ja ho explicàvem ahir, haurà de fer front, més enllà del rival, al llarg viatge amb parades intermitges. Avui fan nit al Jazeera, de fet, i també un virus que ha afectat en els últims dies alguns jugadors. L'enfrontament demà un 4:45. Ràdio Sabadell, Edu Garriga.
3: Atenció, perquè un nou contratemps s'ha interposat en el camí del centre d'esports. Aquest cop en forma de virus, que ha afectat diversos jugadors del vestidor. La llista de baixes, doncs, és incerta. I tot per visitar un equip que, tot i ser penúltim, ha mostrat símptomes de recuperació. Els 5 punts que té els ha sumat en els darrers 3 partits. El tècnic arlequinat, Ferran Costa, ho té clar.
4: Sobretot, hem de competir molt bé, estar dins del partit en tot moment, evitar cometre errades no forçades, intentar que siguin ells els que les puguin cometre, i sobretot, doncs, en aquesta línia competitiva, veure on està l'oportunitat per acabar podent fer que el partit caigui de la nostra part.
3: Demà, a 4:45 de la tarda, s'obrirà la 9a jornada de la Lliga Hypermotion a l'Alfonso Muro.
1: Gràcies, Edu. El Girona tancarà aquesta jornada a Tenerife dilluns. Més futbol. A la primera federació masculina, el Nàstic demà visita el camp del QE, el Juventud Torremolinos, amb l'objectiu de retrobar-se en la victòria després de 3 derrotes consecutives. Escoltem el tècnic grana, Xisco Campos.
5: No depèn de nosaltres el que passi allà. Nosaltres hem d'estar pendents de la nostra, d'intentar donar la millor versió nostra i a partir d'aquí serem competitius. El que passi allà no depèn de nosaltres, però està clar que venen d'una setmana difícil i tindran una reacció, i està clar que encara que sigui un equip que està a la part baixa, crec que és un equip que

0: sempre té ocasions, que té un joc molt alegre i que té jugadors als darrers metres que apreten bastant.
1: Demà a 4:45 de la tarda aquest Torremolinos Nàstic, diumenge jugarà a l'Europa, que rebla el Jazirés a Can Dragó, i dilluns al Sant Andreu tancarà la jornada al camp de l'Hèrcules. A la segona federació masculina demà hi ha 2 partits al grup 2 en presència catalana. A 4:00 juga el líder, el Barça Atlètic, que rep a la Societat Deportiva Logroñés el Johan Cruyff. A 6:00 jugarà el Manresa, també a casa, contra el segon classificat, el filial d'Osasuna. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: L'objectiu del conjunt dirigit per Sergi Trullàs és sumar la primera victòria a casa, tot i la complexitat del rival. L'equip arriba amb la moral alta després dels 4 gols i el bon joc mostrat al Baix Camp la jornada anterior. Marc Martínez és el segon entrenador del Centre d'Esports Manresa i avisa de la dificultat del partit.
3: És un equip molt fiable en aquest inici de temporada, dels 5 partits n'ha guanyat 4. Això ens explica una mica el nivell que estan. És un equip bastant complet, amb jugadors de molt bon perfil ofensiu, ben dotats tècnicament. També trobem mancances en altres aspectes, no? Gent molt jove que en aquesta mentalitat tan ofensiva a vegades descuida altres aspectes, i nosaltres ens intentarem agafar aquestes coses per intentar fer-los mal en aquest sentit.
2: El duel serà a 6:00 de la tarda, al ser un partit contra un filial de primera divisió. Les entrades seran a 20 euros i els socis les podran obtenir per un valor d'entre 4,5 i 2 euros, ja que el club fa promocions per als seus socis més joves i jubilats.
1: Gràcies, Jordi. Diumenge destaquem 2 duels catalans d'aquesta segona federació masculina, el Girona B Espanyol B a 4:00 i l'Olot Terrassa, que es podrà seguir a partir de 6:00 de la tarda a l'Enjoc TV i a la xarxa Més. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: Encara m'espera la resolució d'aquest colabrot entre el Terrassa Futbol Club i el Girona B. El conjunt d'Oriol Alsina visita el camp de l'Olot i amb un important contratemps, la lesió de Max Marcet, que pateix una ruptura muscular al bíceps femoral a la part posterior de la cuixa, que el mantindrà allunyat dels terrenys de joc durant un període estimat d'entre 4 i 5 setmanes. El temps de recuperació estarà condicionat per l'evolució de la lesió. Recordem també que hem de sumar la baixa de Marcos Méndez, que encara ha de complir 2 partits de sanció. El Terrassa vol treure's l'espineta i les sensacions dolentes dels 2 últims partits, la derrota a Sestao i la derrota també al camp de l'Ebro, i aconseguir 3 punts per continuar en aquesta zona alta de la classificació. En el Terrassa, després, partit ajornat, el Terrassa ocupa la 9a posició.
1: Gràcies, Miqui. També es podrà veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Demà el duel de la tercera federació masculina entre l'Escala i la Vilassar de Mar, un dels 2 partits del grup 5 que juguen demà. L'altre és el Sant Juan Atlético Moncada, Atlètic Lleida. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: L'equip de la capital del Segrià no acaba d'engegar màquines en aquest inici de temporada. L'Atlètic Lleida només ha aconseguit una victòria en els 5 partits disputats i 2 empats. El darrer, el de diumenge passat, al camp d'esports davant la Pobla de Mafumet. Preguntat per si l'equip necessita tornar a sumar de 3, l'entrenador de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán, respondía a eso.
6: Yo creo que esto pasa por intentar sumar 2 victorias seguidas, intentar que el equipo pueda un poco tener 2 alegrías y tener un par de semanas en las que, bueno, sientan que al menos su trabajo pues ha servido para algo, porque realmente ahora mismo el equipo está trabajando muchísimo y realmente está teniendo muy poco premio en general, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues ir creciendo, esto es lo que toca.
5: A davant els lleidatans tindran a un recent ascendit com és el San Juan Atlético de Moncada, un equip que tot i no jugar el passat cap de setmana porta 6 punts al seu compte particular. L'enfrontament a Moncada i Reixac demà a 8:00 del vespre.
1: Gràcies, Sergi. En bàsquet, avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça, que després d'una setmana en què va fer més de 11.000 quilòmetres amb 3 llargs desplaçaments, avui inicia un seguit de 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca el Žalgiris lituà, en partit corresponent a la 4ª jornada d'Eurolliga, per buscar la 3ª victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić.
7: Crec que tots els partits són molt difícils, perquè tots els equips tenen grans jugadors i grans entrenadors. Tots són perillosos, tots són exigents. Els Žalgiris, per exemple, aquesta temporada tenen una victòria i 2 derrotes, però podrien haver guanyat tots 2 partits. Van tenir una mica de mala sort. Van jugar contra un rival molt bo, l'Olympiacos, i el París crec que el podrien haver guanyat. Per tant, van demostrar la seva qualitat, i malgrat que tenen un parell de jugadors nous, tenen una plantilla molt bona, un molt bon equip, ben equilibrat, tant en el joc interior com en l'exterior, així que serà un gran repte per nosaltres.
1: El Barça recupera Josh Nebo i Tosin Ebomuan, però perd Justin Minaya amb una petita lesió. Aquest Barça Žalgiris avui a 8:45 del vespre. I a la Lliga Femenina es va completar la segona jornada amb una nova derrota de l'Espart Girona, que encara no ha guanyat cap dels partits oficials que ha jugat. 4, si comptem la Lliga Catalana, ahir 83-89, a Fontejau contra un Azul Marino Palma que s'ha construït per lluitar pel títol i que va ser clarament superior. Un enfadat Roberto Íñiguez volia extraure les coses positives, però es queixava i molt, sobretot de les seves interiors i del treball en el rebot.
8: Yo tengo que trabajar, animarles, decir que estoy contento del esfuerzo, positivizar las cosas que hemos hecho bien, y ya está. No hay más. No, aquí no hay recetas mágicas. Recuperarnos porque hay gente que se ha dado una paliza tremenda para el domingo y ya pensar en el domingo y ya está. Y el domingo ahora es el partido importante. El más importante es el que está. Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Que es verdad que todos los partidos nos falta un poco el saber competir, pero creo que también viene del esfuerzo, de la falta de final de energía de muchos jugadores.
1: A segona desfeta de l'Unió a la Lliga, en canvi ahir el Cadí la Seu va sumar el primer triomf del curs. En l'estrena a casa, al Palau d'Esports de la Seu, les urgenques van guanyar el Leganés, un dels equips revelació, 70-60. Ràdio Seu, Joan Inés de Cervera.
9: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
10: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt content també per el treball del staff. Me agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingo al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
9: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azul Marino Mallorca Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Espart Girona ahir mateix.
1: Gràcies, Joan Ignasi. En handbol, nova victòria del Barça i a la Champions masculina. Els blaugranes van superar en un partit un punt irregular 34-27 al Dinamo de Bucarest i sumen el 3-3 a la competició europea. Escoltem l'entrenador Carlos Ortega.
11: Yo no sigo un partido con el altibajos. No hemos estado estable todo el partido. El equipo después de la derrota otro día todavía no estamos acudiendo. Era importante tenerlo dos juntos, sin duda. Lo hemos sacado raramente, pero también creo que podemos hacerlo mejor, ¿no? Y en Spautonham, satisfecho por 2 puntos. Hay clara mejoría en algunos jugadores que tienen que apretar mucho, pero hay camino por representar.
1: El Barça torna a jugar diumenge a partit de Lliga Sobal a la pista de la Via de Aranda. També a la Sobal, avui mateix obre la cinquena jornada al partit del Friking Granollers, que visita la pista del Ciudad Real a partir d'un 8:15 del vespre.

0: acabem amb waterpolo. Des d'avui fins diumenge a jugar la fase prèvia de la Champions Sonin amb tres equips catalans. El grup D hi ha a seu a Sabadell, ha fet a Can Llong, i tenim l'anfitrió al Terrassa i al Sabadell i també al Terrassa. Els dos equips del grup són els altres dos equips són el Dong neerlandès i el Lilla francès, rivals de Sabadell i Terrassa avui respectivament. El grup C jugarà el seu, no sé, la màxima competició continental al Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió del seu grup, el Glifada grec, a partir d'un quart de 2 a la nit hora catalana. D'altra banda, en categoria masculina, aquest cap de setmana també tenim prèvia d'Eurocup, amb el Terrassa jugant-se la classificació a Podgorica a Montenegro. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: Després de sumar 5 victòries en els 5 primers partits de la competició de Lliga, el Club Natació Terrassa masculí, l'equip de Sergi Mora, viatja a la capital de Montenegro, a Podgorica, per disputar la fase de grups d'aquesta competició. El rival seran el Primorje croat, el Budućnost de Montenegro i el Mana hongarès. Un Sergi Mora que parla la motivació amb la qual l'equip afronta aquesta competició.
2: Crec que l'equip arriba bé. Crec que hem gestionat bé els descansos, sobretot, amb una plantilla que al final tenim 14 jugadors. Crec que els descansos és el més important per poder afrontar aquestes fases dels partits. Però, com has dit abans, el fet de jugar dobles jornades a la Lliga també ens ha permès entrenar, entre cometes, una mica el que ens passarà aquest divendres, dissabte i diumenge.
1: Doncs fase de classificació amb aquests 3 partits. Recordem, s'enfrontaran al conjunt del Primorje croat, al Budućnost de Montenegro i al Mana hongarès.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'enjoc. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia i bon divendres 9 d'octubre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 9 d'octubre, avui torna el futbol a la primera divisió masculina amb un Màlaga espanyol. En farem la prèvia i també escoltarem ja Hansi Flick, l'entrenador del Barça, que ha comparegut en la prèvia del Barça-Getafe, que juga demà a la tarda al Camp Nou. També tindrem bàsquet amb Eurolliga per al Barça, competició europea de waterpolo, judo, rugby i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb l'Alba Triadó. Alba, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna la Lliga a la primera divisió masculina amb el partit de l'Espanyol.
1: El conjunt Pericó visita el camp de l'actual CUE al Màlaga per obrir la vuitena jornada de la Lliga. Torna a la convocatòria després de 9 mesos el capità Javi Puado, que va passar per quiròfan a principis d'any per operar-se del genoll. El partit serà a les 9 del vespre.
0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Camp Nou al Getafe.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan Garcia i ja ha anunciat en roda de premsa que qui no hi serà, serà Rafinha. També haurà de gestionar l'acumulació de minuts d'algun dels internacionals que han anat aquestes dues setmanes amb la selecció al partit. En aquest cas serà 6:45 de la tarda.
0: Escoltarem en una estona Hansi Flick, que ha confirmat que Rafinha no hi serà ni demà ni tampoc dimarts vinent contra el Galatasaray en el retorn de la Champions. El Barça, que avui per cert ha acomiadat a Pedro Rodríguez.
1: El canari de 39 anys ja ha protagonitzat aquest matí l'acte d'acomiad del futbol professional a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou, acompanyat d'excompanys com per exemple Carles Puyol, Xavi Hernández i Sergio Busquets, que li han dedicat parlaments. Pedro ha reafirmat la seva voluntat de continuar lligat al futbol. El palmarès del ja exjugador inclou 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 4 Supercopes d'Espanya, 3 Supercopes d'Europa i 2 Mundials de clubs, a més del Mundial i l'Eurocopa amb la selecció espanyola, i una Premier League i una Europa League amb el Chelsea.
0: Palmarès envejable, evidentment, el del jugador canari. De passat a futur, el Barça ha fet oficial avui també la renovació de Xavi Espart.
1: I el club ho ha comunicat, que ha arribat a un acord amb el jugador format al planter per ampliar-li el contracte per 2 temporades més fins al 2030.
0: En bàsquet, avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça.
1: Els blaugranes afronten el primer dels 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca els Alguiris Lituan, partit corresponent a la 4ª jornada de l'Eurolliga, per buscar la tercera victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. El Barça recuperarà Josh Nebo i Tosa Nebomuan, propera a Justin Minaya amb una petita lesió. El partit començarà 8:45 del vespre.
0: I a la Lliga Femenina de Bàsquet, ahir es va completar la segona jornada.
1: I ho va fer amb una nova derrota, la de l'Espart Girona, 83-89 a Fontejau, contra un Azul Marino Palma, un equip construït per lluitar pel títol i que va ser superior en tot moment a les gironines. En canvi, ahir el Cadí i la Seu va sumar el primer triomf del curs en l'estrena a casa al Palau d'Esports de la Seu. Les urgellenques van superar Leganés, un equip dels equips revelació, per 70-60.
0: En handbol, nova victòria del Barça i també a la Champions masculina.
1: Els blaugranes van superar en un partit un punt irregular per 34-27 al Dinamo de Bucarest i sumen el 3-3 de la competició europea.
0: El Barça, que torna a jugar diumenge, partit de Lliga Sobal a la pista del Villa de Aranda, abans de viatjar cap a la capital romanesa per enfrontar-se dijous de la setmana vinent ja de nou al Dinamo a l'inici de la segona volta de la fase de grups de Champions.
1: I també a la Sobal, avui obre la 5ª jornada el partit del Freaking Granollers, que visita la pista del Ciudad Real a partir 8:45 del vespre.
0: En waterpolo, des d'avui fins diumenge es juga la fase prèvia de la Champions femenina amb 3 equips catalans.
1: El grup D, amb seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió, el Sabadell i el Terrassa. Els altres dos equips del grup són el Dong neerlandès i l'Illa francès, rivals del Sabadell i Terrassa, avui respectivament en els primers partits. I a la set es jugarà el Sabadell Dong, a 8:45 al Terrassa l'Illa, i el grup C es jugarà el seu o no sé a la màxima competició continental al Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió, el Glifada grec, a partir 9:15, hora catalana.
0: D'altra banda, en categoria masculina també de waterpolo, aquest cap de setmana també tenim prèvia d'Eurocup.
1: Amb el Terrassa jugant-se la classificació a Podgorica, a Montenegro, els ballesans debutant aquest vespre contra el Primors croat a 8:15 del vespre.
0: També avui el Barceloneta recupera un partit de Lliga, divisió nord masculina, rebent a partir de 9:15 el Cavalla de Ceuta, a la piscina de Sant Sebastià. I acabem amb judo, perquè la lleidatana Ai Sunoda, de 24 anys, s'ha proclamat campiona del món de la categoria menys 70 quilos.
1: És el millor èxit de la seva carrera després de superar la final a l'austríaca Micaela Polat-Poleres, doble medallista olímpica. Sunoda, que havia estat 5ª als Jocs Olímpics de París i també al Mundial de Budapest del 2025, ja havia guanyat 2 ors mundials en categories de formació. És la segona medalla, de fet, de la delegació catalana al Mundial de Bakú, després de la plata que va aconseguir el lluitador de Canonja, David García Tornés, dilluns, en la categoria de menys 66 quilos.

0: I és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana també amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Sí, ens hi podrem posar ben d'hora des de 8:45 del matí, que es podrà seguir en directe a la Ràdio Calçuïm 2026 a la 17a edició de la travessia de Llafranc i Calella de Palafrugell amb les seves tres distàncies, la de 2, 3 i mig i 7 quilòmetres. I passem a la tarda amb el partit de la Unió Esportiva Sant Boiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi contra l'Iversus Liceu Francesc Madrileny a les 4. Quan acabi, a les 6, futbol de tercera federació masculina amb un enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: Això dissabte, demà i diumenge més futbol i també hoquei patins.
1: Serà a partir de la 1 del migdia la xarxa Més, que es retransmetrà a la final de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins des del pavelló municipal de Can Vedella, Vigues i Riells. I si anem cap a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club, al municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Divendres 9 d'octubre, 7 minuts passant de dos quarts de dues, dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol, perquè avui, després de 20 dies, de més de 20 dies d'aturada, torna a la Lliga a la primera divisió masculina i ho fa amb el partit de l'Espanyol. El conjunt perico visita el camp del Màlaga, l'actual QE, i l'únic equip de primera que encara no ha guanyat. A més, avui podria reaparèixer el capità Javi Puado, que torna a una convocatòria més de 9 mesos després. Ahir a la prèvia, ja l'escoltàvem aquí en directe, l'entrenador blanquiblau Manolo González va haver de respondre molt sobre si se sent o no pressionat després de les males sensacions en els dos últims partits i sobre la confiança del club i del director esportiu Monchi.
1: Bueno, aviam, jo també et diré la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí, no t'he d'enganyar. Amb el que es refereix al soroll de fora, amb el que és amb el director esportiu la relació és bona, al final que una persona com Monchi amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï, pues bueno, penso que és important, que li estic agraït, li dono molt, molt de valor també, i bueno, a partir d'aquí l'única cosa que puc fer és treballar el màxim que tinc a dins i intentar donar, buscar solucions i intentar donar-li la volta, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits.
0: En aquest mateix sentit, el tècnic deia això quan li preguntaven sobre el seu futur a la banqueta de l'Espanyol i si se sentia que el partit d'avui era un ultimàtum.
1: El que passarà no ho sé, no sé si avui jo quan creu un carrer a Màlaga m'atropellarà un cotxe, llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però jo a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien no foto res aquí, entenc el debat, però tampoc quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex ni res d'això, llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo, arriba un moment que sé on estic, no és la primera vegada que aquesta pregunta me la fas, ni me la feu durant el temps que porto l'Espanyol i jo ja sé quan agafar el primer equip de l'Espanyol, jo ja sabia que això em passaria, llavors no... És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
0: I un últim document de l'entrenador Perico sobre el rival, aquest Màlaga, que com dèiem és l'actual QE de primera divisió.
1: Jo intento no analitzar els rivals per si van, si va primer o si va l'últim. Si veus el Màlaga fa moltes coses bé, és un equip ofensiu que és atrevit i que competeix bé. De fet, l'últim partit a Getafe no mereix perdre, per dir alguna cosa, i acaba perdent. Ha tingut partits que ha merescut més del que té, però bueno, és un equip que fa les coses bé. No és un equip traient amb els grans que els hagin golejat, per dir alguna cosa. Bueno, és un partit complicat com tots a primera edició. De fet, ja avui en dia tots els partits ja comencen a ser complicats a gairebé tots els nivells i sabem que el partit serà exigent.
0: Veurem si torna a ser titular avui el vegenc Roger Hinojo, format al planter blanquiblau i que aquest principi de temporada s'ha guanyat a la confiança de Manolo González. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: El jove jugador de Cabriana s'ha consolidat al primer equip de l'Espanyol després d'una temporada cedit a la Cultural Leonesa, a segona divisió. A més, ho ha fet entomant el repte de portar el dorsal 21 de Dani Jarque, un jugador que va arribar a l'Espanyol en edat benjamí i que ara té l'objectiu de mantenir-se en l'11 titular.
3: Porto més de 12 anys aquí, vaig arribar com un nen. M'he criat amb els valors que envolten la 21, la responsabilitat que suposa portar el 21, però també l'alegria, el sentiment de pertinença i l'orgull de poder-lo portar i d'intentar representar al màxim tot el que significa l'Espanyol, Dani Jarque i la seva gent.
2: Hinojo ha jugat tots els partits de Lliga disputats fins ara a l'11 titular, convertint-se en el segon jugador de camp de la plantilla amb més minuts disputats en el que portem de temporada.
0: Gràcies, Jordi. Com dèiem, avui a les 9 aquest Màlaga Espanyol. El Barça rebrà demà a dos quarts de 7 de la tarda al Getafe, a l'Spotify Camp Nou. Aquest mateix migdia ha comparegut a la prèvia l'entrenador Hansi Flick, que ha confirmat que Rafinha no jugarà ni demà ni dimarts vinent al camp del Galatasaray a la Champions.
4: The picture shows something and it's not big injury, but
5: no, alguna cosa sí que es veu, no és una lesió important.
4: And we have to take care about this.
5: Però sí, és una cosa que hem de reaccionar, que hem de cuidar-nos, perquè l'any passat va tenir moltes lesions, tres lesions per això mateix, i per això volem cuidar-ho, i no estarà disponible doncs demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
0: Un Flick que feia aquest balanç de la llarga aturada.
5: Bé, al final és part de la nostra feina, és part del futbol, que hi ha aquestes pauses. Aquesta ha estat una mica més llarga i no és una cosa que m'agradi, però no, tampoc no ho puc canviar. Els altres equips estan igual i ens hem de centrar en el següent partit, com dius. Sí, tenim 5 partits molt importants en les dues properes setmanes i ens hem de preparar. Hem d'estar llestos i ho estarem.
0: Aquest Barça-Getafe, com dèiem, el primer d'aquests partits, que té molts partits de l'octubre al Barça, demà 6:45 de la tarda. A la Lliga F, recordem, s'atura aquest cap de setmana pels compromisos de seleccions. Demà juga un amistós als Estats Units de selecció espanyola, amb 6 catalanes i 4 jugadores del Barça a la llista. I a segona masculina, demà obre la novena jornada del partit del Sabadell a Ceuta, el conjunt arlequinat que haurà de fer front, més enllà del rival i del llarg viatge, amb parades intermitges, també un virus que ha afectat en els últims dies alguns jugadors. L'enfrontament demà 4:45, el Girona tancarà dilluns a les 9 la jornada a Tenerife. Més futbol. A la primera federació masculina, el Nàstic demà visita el camp del Cué, el Juventud Torremolinos, amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria després de 3 derrotes consecutives. Escoltem el Dani Grana, Xisco Campos.
6: A vegades són dinàmiques i les dinàmiques estan per trencar-se. Crec que nosaltres des del primer dia el que hem dit és que hem de ser competitius, independentment on juguem. Evidentment sabem que tenim que a casa hem de ser forts, que sempre ha estat un plus el nou estadi, però evidentment hem de ser competitius a qualsevol camp, contra qualsevol rival, i ens hem d'adaptar. Hem de ser un equip que es pugui adaptar i que davant les adversitats doni la cara, i això és un dels objectius que tenim.
0: Demà 4:45 de la tarda, aquest Torremolinos Nàstic, diumenge jugarà a l'Europa, que rep l'Algeciras a Can Dragó, i dilluns el Sant Andreu tancarà la jornada al camp de l'Hèrcules. A la segona federació masculina, demà hi ha 2 partits, el grup 2 en presència catalana, a les 4 juga el líder, el Barça Atlètic, que rep la Sociedad Deportiva Logroñés, el Johan Cruyff, a les 6 jugarà el Manresa, també a casa contra el segon classificat, el filial d'Osasuna. Diumenge destaquem també 2 duels catalans, el Girona B Espanyol B, a les 4, i l'Olot Terrassa, que es podrà seguir a partir de les 6 a l'Enjoc TV i a la xarxa Més. Olot FM, Aniol Puigverd.
7: La Unió Esportiva Olot vol seguir a la part alta de la classificació i l'única manera de fer-ho és seguir sumant punts com a visitant, tal com està fent ara, i aconseguir guanyar partits a casa. El conjunt garrotxí arriba amb una gran dinàmica i forma a la sisena jornada del grup 2 de segona federació. Ara, la tasca pendent és la d'aconseguir la primera victòria a l'estadi municipal. Per fer-ho, tenen l'oportunitat aquest diumenge en el que serà el primer derbi català de l'Olot aquesta temporada contra el Terrassa. El tècnic Roger Vidal explica que l'equip arriba amb la moral a dalt de tot i que guanyar suposaria un pas important per l'equip.
8: Has de tornar a casa i fer un bon partit, no? A fora hem presentat un bon registre i ara toca a casa doncs fer-se forts, treure les males vibracions dels últims partits de casa i ser conscients que ve un gran rival, un dels candidats a l'ascens directe. Aquest equip està fet per quedar primer, però nosaltres tenim la confiança a dalt de tot i creiem que podem competir contra tothom.
7: A principi de temporada, el Terrassa ha construït un equip que nom per nom hauria d'estar a la part alta de la classificació i que, de fet, és un dels màxims candidats a l'ascens. El conjunt terrassenc es troba en una bona situació a nivell de resultats i, tot i que l'últim partit no el va poder jugar per la suspensió de gran part de la jornada per les pluges, ha guanyat 2 partits, n'ha empatat un i n'ha perdut un altre, l'últim precisament al Camp de l'Ebre. Roger Vidal no podrà comptar amb els lesionats Víctor Mafeo, Josep Jaume i Robert Costa, qui recupera després de l'ascensió a Rai Marxant al mig del camp, i el partit es jugarà aquest diumenge a l'estadi municipal a les 6 de la tarda. Es podrà escoltar en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans i també es podrà veure per Olot Televisió i la xarxa Més.
0: Gràcies, Aniol. També es podrà veure la xarxa Més i a les televisions locals demà, en aquest cas, el duel de la tercera federació masculina entre l'Escala i el Vilassar de Mar, un dels 2 partits del grup 5 que juguen demà. Ràdio L'Escala, Ivan García.
9: Els escalencs arriben a la cita instal·lats a la 8a posició amb 6 punts, mentre que els vilassarencs són coers amb 3 punts menys. Un Vilassar que, per cert, va guanyar la primera jornada i que a partir de llavors ha encaixat 4 derrotes consecutives. La incògnita és saber com es despertaran després d'haver encaixat 6 gols contra l'Europa B. Abans del partit, l'Escala farà la presentació dels 26 equips que té. David Gurillo, entrenador de l'Escala.
10: Amb moltes ganes, amb molta il·lusió. A més, és la presentació del nostre futbol base, volem donar una molt bona imatge, volem ser valents, volem generar amb el nostre futbol passió i un sentiment de pertinença perquè pues, tots els nanos i tots els nens del futbol base vinguin constantment a animar l'Escala, animar l'equip i puguin estar recolzant-nos sempre. Llavors sabem de la dificultat del partit, sabem que el Vilassar doncs, ve d'una dinàmica no molt bona i segur que donaran el seu màxim per intentar canviar-ho. Llavors és un partit davant d'un equip molt perillós, amb jugadors molt contrastats també a la categoria, que tot i ara no està en una bona dinàmica, doncs sabem del seu potencial i sabem que en qualsevol moment capgiraran la situació i aniran cap amunt. Llavors nosaltres és important estar concentrats i donar el nostre màxim des del minut 1 que piti l'àrbit.
9: L'Escala té el desig d'encadenar per primera vegada en aquest campionat de la Tercera Federació dues victòries seguides.
0: Gràcies, Ivan. L'altre partit de demà d'aquest grup 5 de Tercera Federació masculina és el Sant Juan Atlético Moncada, Atlètic Lleida, a les 8 del vespre. I a la Lliga Elite demà hi ha dos partits, Argentona-Manlleu a les 5 i Castelldefels Atlètic Sant Just a 6:45. Diumenge a la tarda recordem el Sant Mauro Viladecans a l'Enjoc TV i al migdia jugarà un interessant Valls-Martorell. Real Ciutat de Valls, Eric Rosique.
11: El rival és un d'aquests equips alegres i que està acostumat a jugar en l'estadi més gran de la categoria, un fet que fa del Vilà un factor diferencial. Amb tot, el Valls no pot confiar-se en un equip que ve d'aconseguir un primer triomf solvent clavant 3-0 a l'Argentona. Així valorava l'enfrontament el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
12: És un equip que el tenim ben vist, ja hem aconseguit alguns partits de l'any passat, també d'enguany, doncs molt bon nivell, el vam veure també al Camp de la Pobla. És un equip que maneja molt bé la pilota, molt dinàmic, amb una estructura molt clara, i bé, doncs esperant poder fer bo el factor Vilà, que és complicat per aquests equips que tenen un camp tan gran, no?, que estan acostumats a jugar molt estructurats, i bueno, intentar portar el partit al nostre terreny més ràpid, més de transicions, més caòtic, no?, si vols dir.
11: Per aquest partit, el conjunt ballenc tindrà baixes sensibles com la de Sasha per una lesió greu que el mantindrà allunyat força temps dels terrenys de joc, ni tampoc Eric Garcia per lesió. El partit entre la Unió Esportiva Valls i el Martorell es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Valls.
0: Gràcies, Eric. En bàsquet, avui torna a l'Eurolliga masculina per al Barça, que després d'una setmana en què va fer més d'11.000 quilòmetres amb 3 llargs desplaçaments, la setmana passada, avui inicia un seguit de 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca el Žalgiris Lituan, partit corresponent a la quarta jornada d'Eurolliga per buscar la tercera victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. Escoltem el tècnic blaugrana Aleksandar Sekulić.
13: Volem aprofitar el fet de jugar a casa, especialment després d'aquests 2 o 3 viatges tan llargs. Ha estat físicament molt exigent pels jugadors, ha estat important per nosaltres descansar i preparar aquests 3 dies per les properes setmanes, on bàsicament no podrem entrenar.
0: El Barça recupera Josh Nebo i Tosa Nebomuan, però perd Justin Minai amb una petita lesió. També hi serà el capità Kevin Panther, que ahir també va comparèixer a la prèvia.
14: Tenen un bon equip. Fa molts anys que jugo contra els Žalgiris i sempre han tingut un equip molt sòlid. Per descomptat, són guanyables, però tenen el talent per lluitar per ser entre els 8 millors equips. Hem de sortir preparats com en qualsevol partit i intentar fer-nos forts a casa un altre cop.
0: El Barça als Žalgiris avui a 8:45 del vespre. El conjunt blaugrana tornarà a jugar diumenge per tancar la jornada a la tercera de l'ACB, rebent el vigent campió, el València, que ja va guanyar les semifinals de la Supercopa. Recordem, demà només es juga un dels 5 catalans d'ACB, el Fiat Girona, que visita la pista del Breogán diumenge a banda del Barça. També jugarà la Penya, a Vitòria contra el Baskonia, el Lleida, Santiago de Compostela, a la pista de l'Obradoiro, i el Manresa, la del Madrid, de Pedro Martínez. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Els vegencs encara no coneixen la victòria a la Lliga i visitar el conjunt blanc suposa un repte per un equip que encara té, a més, el dubte per lesió de Pierre Oriola, Eric Vila i Dugo Benítez, que continua la seva recuperació del pneumotòrax fet a Bilbao en la primera jornada de Lliga. Precisament, un dels jugadors que està agafant el paper de dirigir l'equip en el lloc del base de la Catalunya Nord és Rafa Villara. El barceloní explica que sortiran a totes per enfrontar-se a un dels equips més potents del bàsquet europeu.
15: Bueno, amb les mateixes ganes, igual que afrontem cada partit, no? De treballar, d'anar a guanyar el partit des del minut 1, d'anar a competir els 40 minuts i a partir d'aquí que sigui. Al final una victòria és una victòria, però el que volem és seguir treballant, seguir millorant, seguir creixent com a equip i guanyar més.
2: El joc interior liderat per Tavares serà un dels grans reptes a frenar pel Manresa davant d'aquest Real Madrid. El partit serà diumenge a les 12 del migdia al Palacio de Deportes de la Comunitat de Madrid.
0: Gràcies, Jordi. A la Lliga Femenina i es va completar la segona jornada amb una nova derrota de l'Espart Girona, 83-89 a Fontejau contra un Azul Marino Palma, que s'ha construït per lluitar pel títol i que va ser superior. Un enfadat Roberto Íñiguez volia extreure les coses positives, però es queixava, i molt, sobretot la de les seves interiors i del treball al rebot.
16: Muchos jugadores hoy se han dado una paliza tremenda. Y vamos a ver si, cómo llegamos al domingo y cómo estamos, ¿no? Pero es difícil. Pero a trabajar. Hay que trabajar y ver cómo podemos tapar carencias y podemos seguir. Vamos mejorando cosas, vamos poquito a poco, pero tenemos un lastre para competir. Yo creo que ahora mismo nos va a costar ganar a cualquiera. No es un tema de azul marino, es un tema de a cualquiera. Para nosotros cualquier partido ahora es difícil, con este rebote y esta performance.
0: Segona desfeta de l'Uni a la Lliga, en canvi ahir el Cadí de la Seu va sumar el primer triomf. En l'estrena a casa, al Palau d'Esports de la Seu, les usagenques van superar un partit sòlid al Leganés en un dels equips d'avaluació, 70-60. U a Ullet de Ràdio, Sergi Guiu.
17: El missatge que s'enviava aquesta setmana per part dels Cedis era el de començar guanyant a casa i davant la seva afició, i per aconseguir superar el Leganés deixaven clar que calia realitzar un partit físic i estar molt atemptes en qüestions com el rebot. Des d'un primer moment, el Cadí de la Seu va demostrar que volia guanyar el partit i de fet va marcar una bona part dels 40 minuts el ritme d'aquest. Les altres llenques van tancar el primer quart amb un bon avantatge de 13 punts, que es va reduir a 10 al descans. Ja a la segona meitat, el Cadí de la Seu tenia clar que no podia deixar escapar l'avantatge de dos dígits, i tot i que el Leganés va retirar distàncies posant-se a 3 punts dels Cedis, les locals van aconseguir tornar a ampliar la diferència tancant el tercer quart amb el 60-51. L'últim període, amb la concentració per bandera, va permetre el Cadí de la Seu mantenir l'avantatge i acabar guanyant 70-60. Pepe Vázquez deixava clar que l'equip mereixia aquesta primera victòria a casa i de la temporada. Escoltem l'entrenador del Cadí.
18: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíamos esta victòria. Molt feliç, molt content també per el treball del staff. M'agradaria molt donar les gràcies a tothom que vingui al Palau avui, perquè han sido la sexta jugadora.
17: La setmana d'inici de temporada no acaba aquí. Aquest diumenge el Cadí de la Seu viatja fins a Mallorca per veure's les cares amb el recent ascendit Mallorca-Palma. El partit donarà el tret de sortida a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo, des d'avui fins diumenge, jugar la fase prèvia de la Champions femenina amb tres equips catalans, el grup D, amb seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió, el Sabadell i també el Terrassa. Per començar avui a les 7 de jugar el Sabadell contra el Dong neerlandès. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
7: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. El rival són avui el Dong neerlandès, demà l'Ill francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
19: La intenció és acabar primeres i si podem amb solvència i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint i sobretot en primer objectiu classificar-nos i, com tu dius, a poder ser la primera plaça i després competir i començar aquesta competició europea d'aquesta temporada.
7: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquatics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell, a més, es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
0: Gràcies, Sergi. Per la banda del Terrassa ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa el Miqui Romagosa.
20: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta a 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort, el derbi vallesà, davant el Sabadell. Un Xavi Pérez que destaca la dificultat del grup, però també la il·lusió per afrontar aquesta cita europea.
21: És un equip que està molt ben treballat, que l'any passat va quedar subcampió de la Lliga Holandesa, que ara ha disputat la Supercopa, encara que no l'ha guanyat, ha fet bon paper, i la veritat és que sabem que aquest és el partit més important.
20: Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
22: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
20: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i estar entre els 16 millors equips del waterpolo europeu. It's Friday then,
0: it's Saturday, Sunday. Gràcies, Miqui. Per cert, el grup C jugarà el seu no sé a la màxima competició continental també aquest cap de setmana al Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió del seu grup, el Glifada grec, a partir d'un 9:15 de la nit, hora catalana. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dimarts, en aquest cas, a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana llarg, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
0: Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en record de Mari Carmen Abascal, tant des de les institucions com els centres de treball. Han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions i Obreres i la UGT amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
0: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
5: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
0: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i a una posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
0: Fem, doncs, un cop d'ull al temps de cara avui i el cap de setmana, que és llarg. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. Al matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força solellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
0: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
5: El president Illa ha posat l'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
0: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
5: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
0: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
5: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer en guanya Victòria Spuckberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
0: Als esports, Jordi Cervantes, Ait Sunoda fa història.
8: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Polerés a la final.
0: I atenció si heu de sortir a la carretera, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana llarg.
5: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que aquest migdia a les 12 ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
9: La SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
10: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
9: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui en relació a Mari Carmen que considera que la mort d'aquesta dona de 87 anys desnonada a Madrid i també la de l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel PP és el PSOE qui està fent justament aquesta politització. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
11: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
4: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
11: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Serà un increment del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
13: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
14: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
12: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un dia més ens fixem en les conseqüències que han deixat a Catalunya els últims temporals de pluja. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran del temporal Harry.
5: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobús alternatiu fins que funcioni amb tota fiabilitat.
0: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres per reconstruir el pont de Riu Daura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions en aquest municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
15: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
16: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també constructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
15: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de Segaró.
0: A Barcelona, els operaris municipals continuen retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels barris que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
5: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
17: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
5: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i netejar l'espai públic.
0: I les empreses ja estan posant xifres a aquests aiguats. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
5: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre

0: posta, més enllà de la sanitària, als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o bé la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha volgut posar el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
2: 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
1: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o als aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
3: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals. L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
0: I un apunt internacional, és un quart de 3 gairebé, encara en relació als drets humans, però la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
4: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
0: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer a Lleida aquest matí i ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i també els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes des de diverses poblacions del Segrià fins a arribar a la capital. Anem fins allà, UAU, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
5: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinat la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
6: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
5: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
0: I atenció a aquesta iniciativa. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat. Es tracta d'un escape room d'alfabetització mediàtica, pensat per ajudar alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
4: La iniciativa està impulsada per la xarxa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
0: Ens ho amplia des de Moon FM, Maria Lara.
7: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fons, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè

0: pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
1: Des de Munt estem fent educació mediàtica, escoles, instituts, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
0: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i, més endavant, poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Ronda Litoral de Barcelona es tallarà les nits de dilluns a dijous a partir de dimarts vinent per obres.
3: En concret serà entre les 11 de la nit i 5:45 del matí en el tram comprès entre els accessos 21 i 22 a l'altura del Moll de la Fusta. Els talls s'allargaran 2 mesos per resoldre problemes del paviment. Cada matí, un cop acabades les tasques nocturnes, es restablirà la circulació habitual.
2: En Xampana-Palamós, un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella.
3: Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i el van detenir.
2: I és moment per a la cultura. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Han de Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer també enguany a Victoria Spunsberg i a més ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí. Ha estat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Anem fins allà. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
4: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
5: Pau Casals sempre deia que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
4: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunsberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
2: I la Fundació Miró de Barcelona s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, a Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Sert i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Fa 50 anys, Charlotte Perriand assistia a la inauguració de la Fundació Miró. Amiga de Josep Lluís Sert, s'havien conegut treballant per Le Corbusier. Ara la Fundació li dedica una mostra temporal que recorre les presentacions que Perriand va fer de la seva obra a diferents exposicions internacionals i presenta algun dels prototips que va crear. Un disseny que a principis del segle XX va trencar amb les convencions i, com explica la comissària Martina Millà, va canviar la manera de projectar els espais, creant objectes i dissenyant habitatges que ajudessin a millorar les condicions de vida dels ciutadans.
7: Ella volia que fossin mobles accessibles, que tothom hi pogués tenir accés, que tothom pogués tenir un pis Perriand a casa seva i que també fossin coautors d'aquest interiorisme.
6: Així, per exemple, l'exposició mostra taules, cadires o xeslongs dissenyades per Charlotte Perriand durant tota la seva trajectòria, on la simplicitat i l'ús de materials naturals s'afegeix a la influència asiàtica rebuda durant els anys que va passar al Japó i al Vietnam. També es pot visitar una reconstrucció fidel d'un petit apartament dissenyat per Perriand juntament amb Le Corbusier i Pierre Jeanneret.
2: I el govern d'Aragó, ho hem sabut fa poca estona, ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà el trasllat de les pintures profanes de Sixena, que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fonts del Museu Nacional d'Art asseguren que aquesta data és només orientativa.
3: Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'ha oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. Avui la Comissió de Patrimoni d'Osca ha aprovat l'inici dels treballs. El govern d'Aragó preveu que comencin el 19 d'octubre i que s'allarguin 4 setmanes. Mentrestant, el MNAC considera que aquest calendari és orientatiu perquè encara no ha rebut l'aval oficial. Tot i això, preveu que les pintures haurien de ser a Sixena abans de finals de novembre.
2: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta avui Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ait Sunoda es proclama campiona del món de judo.
8: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Sunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Poleres, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ait Sunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
9: Bueno, aconseguir el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós i amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
8: En futbol, l'Espanyol juga aquesta nit a les 9 al camp del Màlaga, un partit que obre la 8a jornada de la Lliga després de 3 setmanes d'aturada. Els de Manuel González volen tornar a guanyar després de 2 derrotes consecutives. El tècnic dels Perigos avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i retrobar-se amb els 3 punts.
10: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
8: El Barça, en canvi, jugarà demà i ho farà al Camp Nou davant el Getafe a partir de 6:45 de la tarda. En bàsquet, ahir jugaven el Cadí la Seu i l'Espar Girona, van guanyar les urgellenques davant el Leganés 70-60. Ignasi Cervera, Ràdio La Seu.
11: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
12: Bueno, estic molt, molt, molt, molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt content també per el treball de l'estaf. M'agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
11: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azul Marino Mallorca-Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Espar Girona i mateix.
8: En canvi, precisament aquestes gironines van caure a Fontejau davant el Palma a Mallorca 83-89. Roberto Íñiguez, el tècnic de les gironines, es mostrava preocupat en alguns aspectes del joc.
13: Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Es verdad que cuando teníamos la oportunidad de meternos un poquito, siempre hacíamos un error, les dábamos el balón, nos cogían el rebote, cogíamos el rebote, se la pasábamos a ellas. Bueno, siempre hemos hecho alguna cosa. Es verdad que todos los partidos nos falta un poco el saber competir.
8: I el Barça juga aquest vespre, quarta jornada de l'Eurolliga, al Palau, davant els Alguiris Kaunas.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: menjar.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
1: Minut de silenci a tot Espanya aquest migdia en record de Mari Carmen. Abascal, institucions i centres de treball s'han sumat a aquest tribut que va més enllà de la figura que ha catalitzat el descontentament per les dificultats d'accedir a un habitatge. L'homenatge l'han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT. L'objectiu, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
4: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
5: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
1: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
3: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
1: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
3: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, si on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
1: Fem doncs un cop d'ull al temps que ens espera de cara avui, però també de cara al cap de setmana llarg que tenim per endavant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat, i ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
1: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
3: El president Illa ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
1: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
3: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
1: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
3: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Boller.
1: Als esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda, fa història.
8: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poleres a la final.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest cap de setmana llarg.
3: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i desplegaran més de 1.500 agents.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a Mari Carmen Abascal, erigida ja com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, tot plegat amb l'objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
0: La SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci que s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
9: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
0: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
1: Un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel Partit Popular és el PSOE que és qui està fent precisament això. Mon Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. En una entrevista al Diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
4: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
10: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
5: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
10: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
1: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics, un increment que arribarà al 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
12: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
13: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
11: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
2: Notícies en xarxa.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran de les pluges causades pel Harry.
3: A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota normalitat.
1: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
14: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
15: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també constructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
14: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de Segaró.
1: A Barcelona, els operaris municipals continuen també retirant runa i fang del barri de Torrebaró. Aquest és un dels que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
3: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torrebaró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
16: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
3: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i també per netejar l'espai públic.
1: Unes pluges que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. 21 Ebre, Joaquim Domingo.
17: El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera, i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors com els cítrics o l'horta.
18: I creiem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no m'han sortit preus, fauna, no m'en sortim.
17: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha

0: patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització, la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o també la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros als últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
3: 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
2: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
1: Moltes poblacions s'han sumat avui a aquests actes commemoratius. Per exemple, Mollet del Vallès s'han adherit al Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem que se celebra demà. Enguany el lema és teixir vincles per parlar de la salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
4: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local Suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
5: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i sobretot a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
4: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
1: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o bé en aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de voluntaris per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
6: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
7: I no se contarà solo a les persones que duermen en la calle, a las que sumamos siempre a las que están en el albergue Bonanit, que es un recurso transitorio, y también sabemos que si esa noche, como el año pasado, duermen allí 14 personas, 18 personas se suman a las que salimos a contar, sino que este año también se contarán las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parking, algún aparcamiento.
6: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
1: I un apunt internacional, encara en relació als drets humans. La jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
8: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processessin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble Rohingya.
1: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer aquest matí a Lleida. Ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. Ho heu Lleida Ràdio, Carla Serrano.
9: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia ha destinat la producció prop de 300 euros més respecte als 3 anys.
10: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
9: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
1: Seguim al Segrià. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica que està pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
8: Una iniciativa que està impulsada per la xarxa Aquesta Casa, amb la participació de Munt i la supervisió de Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
1: M1FM, Maria Lara.
11: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fons, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
12: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles i institut gent gran des de fa molt, molt de temps, i va ser una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
11: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies relacionades amb les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren a partir d'avui i que ens arriben des de Ràdio Palafolls i Ràdio Falset.
13: A Palafolls aquest cap de setmana s'inaugura la rehabilitació del castell després d'un any i mig d'obres i d'una inversió de gairebé 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar la sala noble, habilitar un mirador de 360 graus a la Torre de l'Homenatge i també descobrir diverses restes arqueològiques medievals. Aquest mes es farà la inauguració institucional, mentre que de dissabte a dilluns s'han programat visites guiades amb arqueòlegs al matí i també visites teatralitzades a la tarda. Només queden places per les visites arqueològiques, que s'han ampliat al cap de setmana vinent.
14: Falset se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb diverses activitats, entre les quals destaca una visita guiada a les muralles de la vila i a la recentment restaurada Torre del Portal dels Ferrers. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
15: Ens explicarà la història de l'emmurallament de Falset, des de la fortificació inicial fins a finals del 1700, que es va deixar d'utilitzar les muralles, no?
14: El programa també inclou dues xerrades sobre la mineria medieval al Priorat durant l'edat mitjana i els darrers descobriments al jaciment prehistòric de les coves del Fem d'Ulldemolins.
1: I és moment per la cultura. Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament s'ha fet aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
16: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
17: Pau Casals sempre deia, doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura, reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
16: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victòria Spumberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
18: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or dels mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Polledes, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
19: Quan aconseguia el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
18: En waterpolo aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Sabadellenques i agrenques juguen al mateix grup a la piscina Can Llong i s'enfrontaran entre elles i també contra el Donc i el Lilla. La prèvia del Sabadell ens la porta Sergi Parc de Ràdio Sabadell.
20: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. El rival són avui el Donc neerlandès, demà el Lill francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
21: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint.
20: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquatics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell a més es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
18: La prèvia de les agarenques ens la porta Miqui Romagosa de Ràdio Municipal de Terrassa.
22: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort el derbi vallesà davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
23: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar a primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
22: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i ja està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
18: En futbol, l'Espanyol, volíem dir, ja és a Màlaga, on aquesta nit reiniciarà la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda a partir de les 9 de la nit. A l'Eurolliga masculina, el Barça juga aquest vespre la 4a jornada del Palau Blaugrana, rep els Zalgiris Kaunas a partir de 9:15 del vespre amb l'objectiu de seguir amb el balanç positiu. I en handbol, victòria del Barça ahir a la Champions, en l'equador de la primera fase de grups, els blaugranes van imposar el Dinamo de Bucarest 34-27, tercer triomf en 3 jornades pels de Carlos Ortega, que encaminen la seva classificació cap a la main round.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dimarts a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: Que tia brutal, en serio, ja ho tenim.
1: Ja, ja està, ja hem acabat.
0: La cançó la tenim, però si vols fer-te unes barres o algo guapes, tira-li.
1: Jo, per mi, sí.
0: La sous a dalt al rec.
2: Estava fotuda fa una setmana, però ara ja està tot ho veïm.

0: 90.7 FM.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
0: Estàs...
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en recorda a Mari Carmen Abascal. Tant des de les institucions com dels centres de treball l'ha impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen, que continua sent un objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor.
4: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
3: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry. A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que funcioni amb tota fiabilitat. Tot plegat ho ha dit en una visita a Platja d'Aron, ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont de Ridaura començaran la tardor de l'any vinent.
5: Si el comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment. Vam destinar, en aquest cas a DIF, a més de 140 milions d'euros a tota la xarxa per reforçar talussos i trinxeres.
3: I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona pel cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja d'aquests dies. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents. I la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau 2026. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional. L'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental, diu, per garantir que es processi els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals molt rellevants. I Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Paul Guasch i els artistes Cabo, San Roque i Hand Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món de teatre s'ha volgut reconèixer enguany Victoria Spunberg i també s'ha premiat el director escènic Àlex Uller. Lliurament tindrà lloc a l'Auditori Casals del Vendrell.

0: arriba 10. Són les 4.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Vox ha recorregut la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que deixava sense efecte les ordres de detenció que pesaven sobre l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig. El partit d'extrema dreta demana que es dicti una nova interlocutòria i es mantingui la vigència de les ordres fins que no resolgui el seu recurs i les qüestions prejudicials pendents davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Un minut de silenci avui ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'Estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb l'objectiu de que, més enllà del tribut, es vol mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Escoltem Pablo Romero de la UGT.
4: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
3: I un centenar de tractors s'ha mobilitzat a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris. JARC reivindica augmentar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la PAC. La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes. Escoltem Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona.
5: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
3: El govern d'Aragó ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà a traslladar les pintures profanes de Sixena que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fons del MNAC asseguren que aquesta data és orientativa. Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'han oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. I enxampen a Palamós un multireincident de prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella. Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir, va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar. Un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar els sospitors al municipi i aquesta vegada sí, ja el van detenir. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: la veu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers han demanat confinament preventiu de la població de Santa Coloma de Queralt a la Conca de Barberà pel fum d'un incendi en una nau industrial al costat de la carretera. El cos d'extinció de foc s'ha rebut l'avís de l'incident cap a 3:15 de la tarda i ha enviat 11 dotacions. Un cop el foc s'ha fet l'extinció a l'exterior per evitar que les flames es propaguessin a les naus properes. Això sí, a les 5 de la tarda s'ha informat que l'immoble, el sostre de l'immoble s'havia esfondrat, però que el foc no afectava ni la zona d'oficines ni a una nau propera amb productes inflamables. No hi ha danys personals. Més qüestions. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry. A més, confirma que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que funcioni amb tota fiabilitat.
3: Si el comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment. Van destinar, en aquest cas a DIF, a més de 140 milions d'euros a tota la xarxa per reforçar talussos i trinxeres.
2: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI als pisos turístics. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat prevista per 2028. Aquest augment es contempla als decrets Mari Carmen. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic, serà d'un 100% als que tinguin 2 o 3 i el 150% als que tinguin 4 o més llicències. Escoltem Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia.
4: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
2: I el president espanyol Pedro Sánchez no descarta indultar l'exfiscal general Álvaro García Ortiz abans de les eleccions generals convocades pel 29 de novembre. Ha explicat que estan estudiant totes les lleis i mesures que han quedat pendents per veure si és factible aprovar-les, ja que a través de la Diputació Permanent o bé per part del govern en la seva condició de poder executiu es podria dur a terme. I acabem parlant de la Fundació Miró, que s'endinsa a l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriat. La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer, l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar a Le Corbusier.
5: Nunca he dormido con ninguna mujer. No puedo permitírmelo. Podría soñar. Decir en voz alta cualquier cosa que me pudiera delatar. Mi vida se resume en matar y huir. Matar y huir. Matar y huir. La mujer que conocí anoche me ha despedido en la puerta mientras bostezaba. Parecía aliviada de verme marchar. Dentro de unos minutos no recordará mi rostro, ni yo su nombre. Siempre busco profesionales, puesto que lo único que pretendo es un desahogo rápido. En alguna ocasión han querido alargar la noche, pero yo no me lo he permitido, por temor a caer en el sueño. Disfruto del paseo en soledad. Me cruzo con mujeres que exhiben su carne en las esquinas, mientras los hombres para los que trabajan aguardan fumando en cualquier portal. Me pregunto cómo será dormir con una mujer la noche entera. Quizá no lo llegue a saber nunca. Cuando era adolescente, soñaba con un futuro en el que compartiría las noches y los días con Marion.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El foc crema des de 3:45 en una nau industrial de l'empresa Plasfi a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Evoluciona favorablement i els bombers han demanat que s'aixequi el confinament de la població, que s'havia recomanat una estona abans pel fum. La nau està situada al costat de la carretera, al sud-oest del municipi, i els bombers han observat que la columna de fum anava en direcció contrària al poble. 11 dotacions continuen a 6:15 remullant la nau, una part del sostre de la qual s'ha esfondrat uns 16 metres lineals. Les flames també han afectat una part de la nau i un embassament de productes químics. Més qüestions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat l'exemple de l'habitatge o de la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà, el nou Dia Mundial de la Salut Mental. Salvador Illa ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió i ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims 2 anys.
3: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
2: I parlem de les pluges torrencials dels darrers dies que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià, una zona molt castigada. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure en un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. Escoltem el coordinador al Baix Ebre, Carlos Sanz.
4: I creiem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens en sortim.
2: I l'Acadèmia del Torró d'Agramunt ha celebrat avui la seva tercera edició amb 140 estudiants d'hostaleria arribats a centres educatius de Ponent i de l'Alt Pirineu, per primera vegada també de les comarques gironines. La iniciativa, nascuda en el marc de la Fira del Torró, la Xocolata a la Pedra, busca oferir als estudiants una part formativa perquè puguin descobrir la història del Torró d'Agramunt i també endinsar-se en la seva part innovadora i com es pot aplicar a la cuina.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
6: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, una nova setmana amb vosaltres per tal de viure, compartir i escoltar, sobretot, algunes interessants novetats d'aquesta setmana mateix. Les comencem a Barcelona avui amb una banda de rock independent que es diu Demà. Integrada per 5 components, el grup és originari del barri de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, i ens presenten un EP debut que es diu Potser Demà, i amb la cançó Per Barcelona, que és la que escoltarem, ens parla d'una història d'amor i nostàlgia ambientada als carrers de Barcelona. Per començar, doncs, amb els Demà i Per Barcelona.